fent el circ sa crueltat amb elles. I que per divertir-se ja no va falta veure com un animal, no, no, no. Fa coses que un humà només faria si sigués anormal.

sempre. Anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys. Allò no deixava de ser una merda. I que és la merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.

0: Acabam d'escoltar una cançó de Delen, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Maquetes, el vostre podcast de música guapa a Ràdio Far, a Jo Duc un Bon Mamec, perquè vaig i vinc molt últimament i estic així com estic, però bueno. Avui és un programa molt especial, sempre dic que serà un especial, perquè tots ho són de bé. Però avui, avui tenim ara en Miquel Pasqual d'Huracan, amb una entrevista que vam gravar fa uns dies amb ell, a Montpalau, i bueno, en Miquel mos conta històries de quan vam fundar el grup fa 50 punyeteros anys, de com van començar a fer cosetes, de com van començar a funcionar, de com es van comprar els primers instruments, de les primeres actuacions a festes. Bueno, una passada entrevista que la veritat és que ens vam passar molt bé, vam estar xerrant una hora i mitja quasi, per tant l'he dividit en dues parts, i avui posant la primera part, la setmana que ve, si voleu escoltar la segona part d'aquesta entrevista, on bueno, repassam tota la seva carrera des de que va agafar una guitarra, perquè el seu primer instrument, ja us faig spoiler, que és una guitarra, fins ara, fins als concerts que han fet aquest estiu de celebració del 50 aniversari i altres moltes històries que tenim avui amb aquestes. Pues res, posar una mica de música d'Huracan. No, avui no són cançons originals, ja sabeu que són versions sempre, però posar un parell de temes guais seus, un parell de temes que m'agraden d'ells, i res, a disfrutar, que és una de les bones aquestes. A xalar!

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me. Res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en el Nito de Pinyeta Pinyol, que és un grup que, com ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues ha vingut a escola a tocar. Igual tu, pues, també, quan ets un poc major, pues, te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán. I anem a... Pues, bueno, això, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera. I, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com sí, funciona aquesta cosa?
1: Sí, jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com apareixia un triomfo, igual.
1: Exacte, exactament. Però era per cantar a ser professor des divendres sant. Era un poc diferent.
0: Un poquet diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia sa banda, en Xico Fumata, tan conegut de músic de mitjorn, no? Nosaltres de ballàvem d'escola, o no sé, de ballàvem, és igual, vivia allà de vora que nostre, tres o quatre lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano i un per un pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting i vaig quedar fitxat. I d'allò va ser per cantar Seu.
0: Seu és aquesta cançó que es canta divendres sant de mitjorn.
1: Clar, cercaven fiets, després ho cantaven fiets, ara ho canten fietes.
0: Sí.
1: Perquè tenen la veu més fineta, cercaven això. I cercaven un fiat que no hagués baratat a veu. En aquell moment acabava un i quedava Esferrer cantava, i jo vaig cantar amb Esferrer. Després Esferrer va acabar i va entrar en Toni de Xic.
0: Olé, ostres.
1: Sí, jo després ja vaig acabar, jo ja no sé qui... Però ara sempre, no sé, es divendres sant que jo sol anar en aquesta professor...
0: Ai, el telèfon.
1: El telèfon.
0: Tranqui, no passa res. Aturo. Això
1: sona el piano.
0: Sí, no? Queda set... Això no passa, això ni ho tal, no passa res. Tot més.
1: Això
0: entra, clar que sí.
1: Bé, això va ser la primera... De fet, jo quan era encara més petit, però no me'n recordo, però com ho han contat, la senyora Paca Camps, que supos que també tu l'has reconeguda,
0: sí,
1: o almenys
0: sí,
1: sentit xerrar d'ella. Jo tenia la casa paterna, que està amb mon pare, allò de la casa que jo vaig néixer, i allà de vora també vivia el metge Camps. Jo el metge Camps no l'he conegut, si l'he vist no me n'en record mai, no me'n record. I del senyora Lola tampoc, era una germana major que... Però aquesta dona, jo sé per allà, i la senyora Paca, passant els anys, me va dir que sa germana seva li contava que jo estava allà assegut 3 o 4 anys,
0: sí.
1: I de Castellot serà músic, perquè jo sempre estava en música, jo no sé si som músic, però m'hi he dedicat molt de sa música.
0: Sí que és músic, home, no te faci cosa, no?
1: M'encanta sa música.
0: Tens escarnat de músic i tot, tio.
1: Per tant, això són les coses primeres que me n'en record. Després en es... te seguiré la història, si vols,
0: sí,
1: un poquet.
0: Sí.
1: En els 10 anys o una cosa així, perquè me van comprar una guitarra que nostra, perquè, clar, jo sempre, quan venien els Reis, sí que jugues m'agradaven, però jo demanava sempre una guitarra.
0: Una guitarra.
1: I me la van arribar a comprar. O me la van dur els Reis, o ja no me'n record massa. Però vaig anar a escola a Can Nicolau Serra, em sembla que era ell, Nicolau.
0: Un altre? Sí, hòstia, sí, no?
1: Guitarra.
0: Sí.
1: Allà vaig aprendre les primeres, me van mostrar les notes de guitarra.
0: Sí,
1: I acompanyava, hi havia un tòfol, no sé, és que un nom no el sé, sonava orgues. Que no saps si...
0: En Serra li va mostrar que tu tens més acords i en David Russell, vull dir que a més, una bona cantera va fer tu i ell i tu, no?
1: Aquella, en David Russell un poc més de carrera que jo. Però la carrera meva llarga, encara dura. I aquest home venia amb aquest home amb les orgues, i nosaltres eren 3 o 4 o 5 lots i lots, allò tots junts, i l'acompanyàvem. D'aquí va sortir Satuna.
0: Satuna famosa.
1: Satuna va sortir, sí, sí, sí. Satuna famosa, que en Colàs te'n va xerrar.
0: Efectivament.
1: Però pues jo també hi sonava, com hi sonava en Pere, cantant nostre, també.
0: Vale.
1: Nosaltres ja eren tuneros, en Pere, tuneros un poc grossos,
0: Vale.
1: Però me'n record molt d'un any que van anar a esperar els Reis a l'O.
0: Aló va anar
1: a
0: actuar.
1: Aló van anar a actuar en Satuna, a esperar els Reis.
0: I quina edat teníeu en aquesta, més o menys? Bueno, 10 anys, 15 o...?
1: Oh, 10 no, més.
0: Més,
1: més,
0: més. Més 15,
1: jo crec que més 14 o 15,
0: vale.
1: Segurament. Això són coses després en el coro, a l'Iglésia, te cridaven en el coro de l'Iglésia, aquestes coses,
0: sí,
1: participaves,
0: sí,
1: a tot. Jo no he tocat mai ni en sa banda ni amb el fandango.
0: No, eh?
1: Mai. En sa banda, només hi he tocat una vegada que me van cridar, però no sé què es di faltava, un tambor o això, i allò era bo de sonar, i vaig anar. Sí, sense provar massa, fa molt d'anys. I el fandango també una vegada me van cridar, i me van dir, o sigui, faltava una guitarra.
0: Una guitarra un dia, bueno, i tal.
1: El fandango és bo de sonar. Jo després, bueno, sonava una miqueta.
0: Sí.
1: Però no els va agradar massa, no, perquè jo anava massa de veres, duia massa rima, i allò era molt rim, i em va semblar que allò anava molt a poc, i me van dir, a poc, vas massa de veres.
0: Que hem de ballar aquí.
1: Vas anar a poc a poc.
0: Tropissarem, ala, que bona.
1: Sí, estava amb el fandango, que vaig anar un parell de vegades, però,
0: vale.
1: Però jo no he estat mai fitxo, ni en sa banda, ni amb el fandango.
0: Ja és raro, perquè
1: sí, sí, però amb aquestes dues coses no. El que passa, com que sempre, en els 17 anys, vaig començar en conjunt, i amb en Pere, el que sempre, després amb en Pere sempre, conjunt.
0: Sí, en Pere es pot dir que el coneixes de tota sa vida, que tocava junts tota sa vida, abans d'Huracan i tot.
1: Ell vivia davant que nostra, vivien a Sant Carabassa,
0: també,
1: jo
0: clar,
1: els caps de setmana me n'anava a Sant Carabassa, estàvem per allà junts, però allà tot era vaques i històries d'aquestes, no sé, música no sé si n'hi havia massa, però nosaltres sempre teníem dins el cap conjunt, i després ell tocava molt bé el llaüt, en Pere tocava molt bé el llaüt.
0: Ah, sí? Mira.
1: Sí, i jo garretejava allà la guitarra i mossàvem en el portal de ma mare de la botiga, que te n'en recordes, de la botiga que tenia ma mare.
0: Aquí vagament, tio.
1: A la mateixa casa.
0: Sí, molt poc.
1: I
0: molt
1: clar,
0: poc, sí.
1: Clar, t'ha xerta fa molt d'anys.
0: Fa molt d'anys, tio, sí.
1: I fèiem les ballades, i allà replegàvem gent i sonàvem més que cantàvem.
0: Vale.
1: Però cantaven qualque cançó. Bueno, l'Escobar i coses d'aquestes.
0: Bueno. I t'aprenies un poc amb els discos.
1: Sí. I de cap. Bueno, sí, això en altres. Es veu que jo tinc un toc a discos de fa moltíssims d'anys. Jo t'havia de tenir 10 o 12 anys i a que nostre hi havia un toc. I és,
0: sí.
1: El tenc. Tu saps que jo guardo moltes coses.
0: Ja ho veig,
1: aquest,
0: ja.
1: Aquest,
0: sí,
1: toc a discos el tenc. I els primers discos que vaig tenir, els de van comprar, els de vaig comprar jo, perquè era un Fiat,
0: vale,
1: de 10 o 12 anys, i me n'en record molt que els de van comprar a l'O, perquè després no anaves a moltes bandes, però van anar a l'O a una botiga i van comprar petits, discos petits.
0: Discos petits de sepultada, sí.
1: I això me n'en record molt. Bueno, això és començament, jo sempre he estat un
0: poc... Sí, també he anat fins a l'O a comprar, bueno, mira,
1: sí.
0: ara l'O no hi ha cap botiga,
1: no,
0: de discos, no?
1: I hi havia una botiga de discos i me n'en record més un manco per on era, la pujada bona i d'alta, la plaça, quan arriben a la plaça d'Escaleo.
0: Vale.
1: Era per allà. I, nosaltres després tocàvem amb el coro de l'Iglésia, però el coro que jo personalment volia tocar era amb el coro d'en Perico del Bar, d'Esperi.
0: És a dir, hi havia un coro de l'Iglésia?
1: I un coro... Que fa més, sortia pels carrers per Nadal...
0: Ah, vale.
1: Clar, a l'Iglésia, el coro de l'Iglésia de la senyora Paca, tocàvem a ses misses.
0: Vale.
1: I res més. En Perico no. En Perico, hasta tot, ara te contaré de tot.
0: Sí, conta.
1: Realitats, que amb en Perico era un coro que tocàvem així, tipus trossos de sarsuela, feien coses d'aquestes.
0: Vale.
1: Per tant, me n'en record molt que un any damunt del 73, una cosa així, l'any exacte no, però era antes de Fet Censor, el grup primer que van tenir.
0: Sí.
1: Per tant, hi vam anar a tocar a les festes es diu diumenge de Mercadal.
0: A les festes de Sant Martí, el coro del migjorn.
1: A la vespre, damunt les 7:30, 8. A la plaça d'Escaleo.
0: A la plaça d'Escaleo.
1: Tocàvem allà, i quan van acabar...
0: Tot... Perdona, Miquel, dius tocàvem... Hi havia instruments també, a part de...
1: Sí, clar. Jo tocava guitarra.
0: Tu tocaves guitarra.
1: Sí.
0: Tocava en Pere el lleu, també.
1: Pere, o cantava. En Pere, vale, en el coro no sé què tocava, no t'ho puc dir.
0: Vale.
1: Però jo tocava guitarra.
0: I
1: jo
0: quin més instrument hi havia?
1: Hi havia guitarres i...
0: Guitarres i veus,
1: I poca cosa més. I cantar. I eren quasi tots els mateixos que cantaven a l'Iglésia, cantaven aquí.
0: Vale.
1: Perquè no hi ha tanta gent.
0: Sí.
1: Eren tots els mateixos. El que passa que en Perico fa un altre tipus de coro, coro que sortien pel carrer per Nadal, vale. O sorties pel carrer, no era de
0: no era que no tocava les misses, sí.
1: I van tocar aquí a Mercadal, i quan van acabar mos van dirigir cap a la sortida, que després els cotxos arribaven de mitjorn perfectament, no hi havia cap problema, i hi havia el quarter de la Guàrdia Civil allà davant.
0: Correcte.
1: Amb una, en l'escola, que hi havia un pati de pins, i allà feien el ball de les festes.
0: Vale.
1: Nosaltres arribem allà, esperam en Xec de l'Estany, cel sigui, en Xec, en Vidal, l'esperàvem, que mos havia de dur mitjorn. I així començàvem a sentir música amb en Pere. Nosaltres van acabar, i això devia... No, i mitja, presta.
0: Sí.
1: Es feia molt presta, els balls. Sentim música, i van anar allà a badar, no vam entrar, però van badar i van veure... Hi havia quatre focus de llums,
0: ole.
1: I un grup que i un grup que ja tocava. I és una anècdota curiosa, perquè el cantant, allò era, me sembla que eren els Voltios, o un grup així ara...
0: Els Voltios.
1: Jo em pensava que eren els Voltios. El cantant era... El nom no el vull assegurar, però diria quasi que sí. Però el cantant sí que segur, que era en Llorenç, en Cito Mora.
0: Vale.
1: Cito Mora després va ser el que va venir com a guitarrista en la fundació, quan van fundar Huracán.
0: Huracán, vale, no, al final estava tot.
1: Sí, una cosa, però nosaltres van allà, es van veure, amb en Pere, no tenien grup nosaltres encara.
0: Vale.
1: Nosaltres...
0: Vull dir, amb els coros, els guitarrats,
1: sí,
0: amb
1: la guitarra, coro, deixem-lo dol, coses d'aquestes, tot això era... Veus, en Perico fa un deixem-lo dol modern. I també el feien pel carrer. I en Perico, a vegades anaves a pobles, fas coses d'aquestes.
0: Això
1: era un poc... això és un poc antes de fer grups.
0: De quin any xerram, més o menys?
1: Això és xerram del 70.
0: Principis del 70, no?
1: 70, encara... Sí, principis dels anys primers del 70. Okay. Bueno, jo, clar, a 12 anys... el 57, 67, 60... A 12 anys tocava ja jo per l'Iglesia.
0: Vale. Okay.
1: O sigui, 69, 68, 70, més cap aquí.
0: Més aquesta...
1: Fins al 74, que nosaltres formàvem el primer grup.
0: 74 muntàvem el primer grup, que és aquest...
1: Que no és Huracán.
0: Que no és Huracán, què és?
1: El Censor.
0: Com s'escriu això?
1: Això s'escriu, i això és fàcil. Sí. Que nosaltres van... Hi havia un mercadalanc, en Lipe, vale?
0: Vale.
1: Me venen a veure... Jo feia feina a Can Tòfol, vale? En Tòfol, la fàbrica,
0: vale.
1: Les bates.
0: Sí.
1: Me venen a veure... I en Pere i en Lipe feien Samili.
0: Ahà.
1: Suposo que no sé si van conèixer en Samili, i sonaven tots dos a la banda. El Lipe, tambor.
0: Tambor.
1: I en Pere, corneta.
0: Ok.
1: Sí. Tu saps que hi va haver un parell d'anys que els Reis van ser molt guapos. Bueno, ara són molt guapos més, però aquella època no hi havia gaire vestits, i un parell d'anys van dur vestits, i hi havia la banda de cornetes i tambors, perquè després es va formar una banda de cornetes,
0: vale.
1: I tambors. Han deixat la tuna de banda...
0: Bueno,
1: perquè anàvem votant, però la tuna també, damunt 12 anys, vam fer la tuna amb en Perico. La tuna també va ser en Perico del bar. Allò també va ser agradable, allò també ens ho vam passar molt bé. Eren tot el lot joves, i també van sortir a diverses bandes a tocar. Huracán el formam, me venen a veure en Pere, com que en Pere sempre els havien dit, i en Pere diu, ell sona bateria i té una bateria.
0: Epa, diu, important, que tingui una bateria és important.
1: Ja tenim, i clar, i que sí. Van venir a la feina i dir, ja mos veurem i ja en xerrarem. I,
0: sí.
1: I formam el primer grup, nosaltres tres.
0: Sí.
1: El nom el vam triar després, però te'l compte ara.
0: Sí.
1: El nom és C100. És de Mercadal, perquè estaven al centro.
0: Centre-sur.
1: Sur, migjorn. Censur.
0: Censur, molt bona.
1: Això és nom surt d'aquí, eh? Ni més ni menys. I... Però nosaltres no teníem instruments. A Menorca no se'n venien nous instruments després, eh?
0: No, clar.
1: Nosaltres no sabíem cap botiga.
0: Ja.
1: I després no tenien doblers.
0: Clar que després...
1: Això era un altre més handicap que la botiga.
0: Correcte.
1: Però es havia retirat fa un parell d'anyets els Isleños, a Ferreries.
0: Els Isleños?
1: I m'ho enteran que tenen els instruments.
0: Vale.
1: I els de volen vendre. Bueno, doncs pues, anàvem a Ferreries i trobam un equip de so, dos altaveus,
0: sí.
1: I... amb un mesclador, un amplificador i una dinàcor, un ecodinàcor d'allò que anava en cinta. Això va ser una guitarra Gibson.
0: Bueno, no està mal.
1: Amb un Fender.
0: Ostres, bon material. Ja...
1: un baix Fender que el tenien tot
0: es baix Fender, es baix
1: de tota la vida.
0: Sí, tio.
1: Però, o sigui, un amplificador, no sé què era, l'amplificador, me'n recordo, és igual. I, però me'n recordo el preu. 39.000 pessetes.
0: 39.000 pessetes tot l'equipo, eh?
1: Tot l'equipo. Dir... Nosaltres érem 3, ja van saber que... 13.000 cada un.
0: 13.000 pavos cada un, déu-n'hi-do, eh? En aquella...
1: L'any 74...
0: Una bona inversió vau fotre.
1: Però ho compram.
0: Ho va comprar.
1: I ho duim. Clar, què passa? Que tenim un baix instrument, però no tenim baixista.
0: No hi ha baixista.
1: Perquè en Pere tocava saxo en sa banda.
0: Vale. Ja tenia allà un saxo.
1: Vale. Va venir... Bueno, va venir en Toni, el cunyat, que el cel sigui. No, i no va anar... En Toni sonava baix, però sí. Era un baix... Un baix de banda.
0: Sí, eh? Sí.
1: I com que en Tolo... En Tolo Lugut era molt bo, també, i tot això, i cridàvem en Tolo.
0: En Tolo... En Tolo Bogú, vale.
1: Cosí meu.
0: Ah, vale, clar.
1: 13 anys tenia.
0: Hòstia.
1: I bé, i en Tolo, clar, tenia sonar un pot de guitarra, i allò, i boi, i...
0: Hòstia, bon baixista, sí. Jo l'he tocat poques vegades, però...
1: I això ja...
0: Ja camina. Jo,
1: quatre guitarrades, ell baix, i ell bateria, i això ja camina.
0: Tu guitarra, en Tolo no es baix,
1: en
0: bateria, i amb...
1: La bateria era de Mercadal.
0: Sí, de Mercadal encara.
1: Ara dic el nom i ara... Finyet amunt. I en Pere, saxo i cantar.
0: Saxo i cantar.
1: En Felipe, bateria.
0: Felipe, perdó, sí.
1: I...
0: Això és la primeríssima formació
1: d'aquest censur. Això és la primera, que no té res a veure amb Huracán, això no és Huracán.
0: Vale.
1: Això és el censur. Durant un any,
0: un estiu. I què tocava amb el censur?
1: Doncs amb el censur...
0: Quina música fa?
1: No sé què vols que te digui. En Pere cantava, bàsicament mos passàvem amb en Pere cantant.
0: Sí.
1: Era jo... Cançons... No sé. És que cançons així... Sonaven perfídia.
0: Vale, aquest tipus de... cançons en castellà i tal.
1: Jo em fa una d'en Santana.
0: Puta.
1: Jo em fa una d'en Santana.
0: Una Gibson tocaves tu, eh?
1: Sí, m'agradaria tenir-la gravada.
0: Jo no ho sé, la guitarra aquesta.
1: La vaig vendre a la Vendre Ferreries. M'ha passat... Ara no la vendria, no, eh?
0: No, tio, perquè...
1: Però tenia un problema, aquesta Gibson. Havia tingut cosa en el màstil. Per tant, i dur a darrere una placa en el màstil d'alt.
0: Mal assumpto.
1: Jo ara ho sé. Ja fa anys que ho sé, però quan l'han comprat, això no.
0: Es devia rompre i van fotre una placa allà.
1: Sí, el que passa és que jo tècnicament... Jo era una Gibson...
0: Així que tu tocant Santana amb una Gibson allà...
1: Jo m'agradaria tenir-ho gravat en el sol d'en Santana.
0: Ostres, tio!
1: Devia ser en Sant Antoni, en vent de Sant Antana. Però és igual. Però no el tinc gravat, per mala sort. O per bona.
0: No, mala sort.
1: Bueno, abans, després en nosaltres venia molt en Paco Moll, era molt amic d'en Pere.
0: Vale.
1: Vam fer un pot de tècnic. Pues eren quatre cables, soldats...
0: Bueno, sí, havia de fer una feina, sí, sense equip i tal.
1: I venia, i també venia en Toni en Kubala.
0: Vale.
1: Molt amic d'en Pere.
0: Sí.
1: I nosaltres, bueno...

0: Fender o algo,
1: no, no, no, no,
0: una
1: l'òrgan
0: marca
1: no,
0: que t'hi
1: marca
0: fixis,
1: no
0: no?
1: t'hi
0: Vale,
1: fixis.
0: vale, vale.
1: Un organet així mimi, okay. Allò era un farfissa venido a menos.
0: Vale, vale.
1: Però,
0: bueno, hòstia, però que guai.
1: Era un farfissa, de tipus farfissa.
0: Sí, sí, sí.
1: I el va tocar en Toni.
0: Ok.
1: Però en Toni no em havia tocat mai i bé, i allò... Ara, amb nosaltres, jo ara he passat molt d'anys i sé que va ser tormenta, tormenta pura i dura, però al cap d'un any jo ens vam reunir amb en Pere i vam pensar, això no durarà,
0: ja.
1: Va, no tira, i quantes coses no tiren, i jo te contaré una anècdota, aquesta és molt bona. Però nosaltres anàvem a tocar cada... Nosaltres vam tocar aquell any ja un dia d'hotel, un dia d'hotel.
0: Fem un dia d'hotel, ja.
1: Fem cada dijous a Escòndores. Cada dijous. I després el que feien molt era Geni, Migjorn,
0: vale.
1: Geni, Migjorn i Ferreria.
0: Migjorn no vol.
1: I l'Oar. Migjorn a la Palmera.
0: La Palmera.
1: Cada diumenge.
0: Ok.
1: Nosaltres havíem tocat 3 hores a la Palmera i 4 hores a...
0: Molt cog, de 4 hores.
1: A Geni.
0: A Geni. Déu-n'hi-do.
1: Començant a les 6 a Migjorn, perquè a Migjorn el ball començava, acabàvem a les 9, i a les 9 i mitja
0: cap
1: allà, i es van fer la 1 a les 2.
0: Rodríguez,
1: i en Pere s'ho fotia tot, eh? Perquè era quasi tot cantat, t'ho asseguro. Nosaltres
0: sí, eh? Bueno, si no bufant en sacs, tot
1: nosaltres que... Sí, bufava 4 cançons.
0: Bé, però...
1: Però havia de bufar.
0: Ostres,
1: o sigui, aquell no aturava, tenia... I nosaltres anàvem els dijous a l'hotel. Després als hotels hi havia animació, era un altre món, eh? Això, o sigui, jo he viscut l'evolució del 74...
0: Fuà, tio, com devia ser allò, eh?
1: En el 2000 hi ha alguna cosa que van acabar nosaltres d'anar a hotel, vale? El 2000... Bueno, el 2018 o 19.
0: Sí, sí, sí, sí. Fa 6
1: o 7 anys que no feim hotel.
0: Sí, nosaltres sí, fins a...
1: Però en fem. Sí, fem menys, fem poca cosa, però no tenia res a veure
0: ja
1: amb allò. I a l'hotel, els dijous hi anàvem... Clar, jo era ple...
0: Sí, eh?
1: Quan arribàvem era ple. Però també es va que te feien fer 3 hores, de 9 a 12, en dos descansos.
0: De 9 a 12.
1: Nosaltres quedàvem sense gent, eh? L'ho darrere no hi havia quasi...
0: Ens havíem a dormir, no?
1: Sí, no hi havia quasi ningú.
0: Bueno, és que les...
1: Però una vegada em va venir un... Xerrava amb en Pere, i xerrava, i tot amb en Pere, no sabia, clar, no sabia que li de... No tenia punyeteria.
0: Un inglès, no?
1: Un inglès. I en Pere fa un poc el loco, però va fer un poc, li va fer... Horror!
0: Horror!
1: Això ho contant nosaltres, perquè això és la veritat.
0: Hòstia, tu, horror!
1: Horror!
0: Ostres!
1: Un tio. I jo dic, Pere, tio, això és que és horror, eh? I això m'ho va afectar molt.
0: Sí, Enric, perdona, però és que fa molta gràcia, però no molt la gent que diguin això.
1: Fa gràcia, però
0: sí, sí, sí,
1: va fer-ho de gràcia.
0: No ho crec,
1: gent
0: no ho crec.
1: Que nosaltres que volien sonar i posaven gust i ganes. Però, en canvi, sonaves a Migjorn,
0: sí,
1: era un èxit.
0: Ja,
1: les cançons se tocaven tot en espanyol, pràcticament, cançons de passos dobles i
0: ja,
1: coses d'aquestes.
0: Ja, ja,
1: allò
0: ja, ja.
1: L'hotel no molava gent, segurament. Mm. Segurament.
0: Claro, claro, claro.
1: Segur.
0: Sí,
1: també, jo crec que també passava això. Nosaltres no cantaven cançons en vincle. En Pere cantava un parell de cançons de... Perquè nosaltres singles ha estat cero patatero sempre. Per tant, escolta, i ho havien de treure. Ja, imagina't tu. Com traiem les cançons en anglès,
0: ja, ja,
1: amb un disco...
0: No anaves a Google a cercar les lletres, no?
1: Google no sabia què era això. I moltes vegades, és que no hi havia... A vegades t'ho costava dir... Discos sí, perquè jo tenia estoc a disc i en comprava en qualcun. Però no anaves amb... Oh, no, com a mare, aquí vas amb...
0: Sí, sí,
1: dues
0: sí,
1: vegades
0: sí, sí.
1: Em vas dir, no passa res.
0: Clar,
1: no,
0: clar, clar,
1: no, això no era així, no? Això canviava molt.
0: Bueno, no és una passada, és un altre món totalment diferent.
1: Cap assistiu i nosaltres decidim que... Va passar que van en el Felipe el van arrastrar. Sempre feien sas amb en Pere per Mercadal. I ell coneixia un bateria, en Lyron, en Joan.
0: Vale.
1: Joan, Lyron, bé. Però que venia de sonar ja, que havia sonat amb Strix i un parell de grupos,
0: vale.
1: I venia ja de que tenia més bé que nosaltres, ja no hi ha més que el cel sigui.
0: Sí.
1: I amb ell va ser quan va venir unes quantes vegades i va baratar la cosa. O sigui, es bateria ja li donava un altre aire, això és la veritat,
0: bueno.
1: Un altre aire. Però bueno, això tampoc no va ser...
0: Ja.
1: Acabam, acaben l'estiu i nosaltres decidim dissoldre el grup.
0: El grup,
1: bueno, nosaltres m'ho anem.
0: Bueno, sí, sí, sí. Coses que passen.
1: Coses que passen, però...
0: Tampoc no, vull dir, t'havia tenir 20 anys, llavors, o alguna cosa així.
1: No, 17.
0: 17, vull dir que anem
1: 17, 18, ni 20. 17-18. Lots joves d'aquest d'aquí, no? Aquí,
0: sí,
1: no,
0: sí, allò, sí, bueno.
1: Havia durat un any, era l'any 75, 4. Sí, sí, sí, sí, sí. 74, imagina't tu. Sí, i els... Bé,

0: havia durat fins al 75.
1: Vale.
0: I Notre Dame, a final, devia ser a final del 74, havia sigut el 75. Mm-hmm. I xerram amb... Bueno, aquí a millor n'hi va molt, molt desvalor, perquè, bueno, va semblar que els dolents eren un poc naltros, perquè...
1: Ah, sí, hi va la mambo d'aquesta hòstia. Però bueno... Pique per quedar al mitjor, també... sempre igual.
0: Va dir que encara en aquella època hi havia això, naltros no va ser res de això, va ser musicalment que no mos anava. I ven l'Iron, li deim, diu que sí, i va venir... Esquela l'has conegut?
1: No.
0: Pianista tampoc, eh?
1: No.
0: Esquela era, crec que era jo, un bon pianista.
1: Esquela.
0: Sí, ve amb Hammond.
1: Ok.
0: I es, nosaltres, saps on provaven de millor, la gent de millor no sobrà, quan arriben de Ferreries,
1: sí.
0: Allà l'edifici de Can Fumata, cada any, la cotxeria de Can Fumata.
1: Sí. Saps?
0: Bueno, pues, allà mos van llogar, perquè nosaltres antes provàvem a l'Ave Maria, allà on hi ha la municipal, i això, perquè érem, allò era municipal, i nosaltres...
1: Sí, sí, sí.
0: Tot era un pot de la casa. Després van dir, s'ha acabat, clar, i nosaltres van dir, prou, s'acabarem una banda i llogarem. I mos van llogar allà un tros de cotxeria, que no hi havia cap cotxe, on es cap de tot, un rinconet, i van llogar allà. Bueno, i en Joan, l'Iron, ho diu en Esquela. Esquela ve amb un Hammond.
1: Okay.
0: I nosaltres havíem comprat... Mira, quan jo t'he dit, havien comprat en el capellà, que havien comprat, m'he oblidat d'un Leslie.
1: Ole, un...
0: Un uah, Leslie.
1: Kawaii.
0: No era Hammond, eh?
1: Vale,
0: però
1: vale.
0: Era un Leslie.
1: Vale. I un Leslie és un altaveu especial, sí. Per teclats, vale. Per gent que no ho sàpiga. Sí,
0: sí. Sí.
1: Un caramellet.
0: Un altaclat, sí. Allò vol, l'altaveu de dalt volta i es davall,
1: sí,
0: un fitxo.
1: Saltant...
0: Sí, i sí, el Leslie hi ha que explicar, perquè molta gent no sabrà que és lògic, és normal. I... Ves que la... Ai, prova el Leslie. Nosaltres teníem el Leslie i no sabíem com funcionava. Van comprar l'altaveu i pensaven, què és això? Hi havia un, com un mando, però que anava en fil, que tenia dos botons.
1: Sí.
0: L'apagava i l'encenia. El posava en marxa, sí. Dona voltes, com un ventilador.
1: Sí,
0: un ventilador d'altaveu.
1: Sí.
0: I s'atura. I també anava a poc a poc, i fas el que fa per un
1: orgue.
0: Vale. Bé, proven nosaltres. Bueno, vam provar un vespre, pum, pum, i se'n van, i llos, cap a Ciutadella. El segon vespre, quan va tornar, va venir amb una furgoneta seva, que ells tenien una fàbrica de sabates, i ja se'l va endur l'orgue, ja va dir, diu, això jo no li veig cap futur. Quin altre massasso mos va fotre. Perquè nosaltres veníem de circumstàncies fotudes, i,
1: sí.
0: I quedàvem un poc enfalderat, van quedar enfalderat. I li deien a l'Iron Cato, i nosaltres no coneixem ningú. I mos surt una actuació a Ferreries. I deien, bueno, l'anem a fer.
1: L'anem a fer, ja veurà.
0: L'anem a fer, clar, i érem els mateixos, més o menys. I jo, en xup seguit eren els Leslie, i entre li fotien allò, i trenc, i trenc.
1: Ostres,
0: no sé com sonava, no, ja no me'n recordo, no ho he provat mai més. Perquè no entenc una de Leslie.
1: Entens un, sí, ja sé que tens un, sí.
0: I no sé com sona una guitarra, un dia li posaré.
1: Bueno, els Beatles ho fan molt, no sona. Els Beatles fan molta guitarra de Leslie.
0: I van anar a l'Oar, me'n record. Però clar, no tenim nom. I què li posàvem? Saps que li van posar el nom? Cicris. Ciutadella Cristóbal de Millón.
1: Cicris. Censors Cicris, vaig.
0: Això. Vam fer una
1: actuació.
0: Perquè ens va sortir, perquè nosaltres, clar, veníem de censor i mos criden a l'Oar. I anàvem. Però va anar bé. Vau fer-se...
1: Vam fer
0: l'actuació, s'ha acabat. Però hi havia cinc pas aquest, despit... I ell mos diu, jo conec un guitarrista. Digue-li, i si vol. I el guitarrista va ser en Llorenç, el cantant, que nosaltres havíem vist, que no sabien ni qui era,
1: vale.
0: Però va ser el cantant.
1: Vale,
0: va venir, sí. I ell sonava guitarra. I, clar, i me donava tres voltes i mitja, jo, de guitarrista. I ell ven la guitarra, i jo la guitarra amb aquest, no hi vaig per anar a veure ell. I a més cantava.
1: Sí.
0: I me diu, unidó... A tu, si te vols piano, orgue.
1: Sí.
0: Orgue. I nosaltres teníem estres... Nosaltres no en teníem cap d'orgue, perquè se'l havien quedat ells.
1: Sí.
0: I nosaltres no teníem orgue.
1: Vale.
0: Un anam a Palma, escat de pot temps, quan ell va dir que sí, un anam a Palma.
1: Sí.
0: A Musicassa.
1: A Musicassa, a Palma, ja, ostres,
0: que encara hi és.
1: Sí, sí.
0: perquè després va ser Cime Musicassa.
1: Bueno, sí, sí, sí.
0: Pues Musicassa de Desborn.
1: Desborn, sí, sí, sí. Allà tenien, de tota la vida.
0: Allà tenien els Hammonds. Però en tenien una a prop d'Escan del Mallorca, allà dalt.
1: No ho sé.
0: Bé, sí, els sí, van anar a de dalt.
1: Vale.
0: I aquell mos diu, va, diu, sol, diu, quatre passes i anant en baix, nosaltres no, Mallorca, jo no sé si... Bé, sí,
1: en Salom, devies...
0: Jo havia estat, jo havia estat molt al Cúdia, perquè mon pare és de Mallorca i anava molt al Cúdia.
1: Vale.
0: Però, Palma, Palma, la capital, no sé si hi havia... No sé si hi havia... Bueno, hi havia mai, però hi havia poc. I mos duen aquí, nosaltres mos va semblar que era una eternitat de caminar, ben bé, en recordes, que diu, això està aquí de vora, bueno, bé, és a prop, sí, ara aquí ho sé,
1: ara, que
0: ara ho sé. I mos duen allà, i oh, quan van arribar allà...
1: Ja, tio...
0: Hammonds, però...
1: Ja, ja, com vas a una.
0: Allà em van flipar en altres. Jo vaig flipar, en sèrio, m'agradava molt els orgues, m'agradava molt sempre, i vaig flipar. I... Però la vam esgarrar, perquè vam comprar un Hammond de moble quan hi havia un de portàtil.
1: Un portàtil, sí, sempre hi ha un portàtil. Una... Sí, sí.
0: No, en vista haguessin comprat aquell.
1: Clar.
0: Però com que anàvem... tothom dues Hammond de moble i compràvem els Hammond de moble. I, a més, no eres millor. Era,
1: vale.
0: Era, ja, està, ja era més modern, era de moble i tot sí. El vulguis, però ja dur altaveus, i tu un Leslie, ell també.
1: Un Leslie imperat, sí, sí, sí,
0: sí, sí. El tenc, també, no pot ser.
1: Tu guardes molt, tio.
0: Però hi havia un problema molt gros, però grossíssim. Valia 250.000 peles.
1: Ostres, tu.
0: 250.000 peles. Jo havia replegat 20.000 pessetes amb el sensor.
1: Vale. Havies...
0: 20.000 pessetes tenia, perquè jo guardava, tenia sempre idees. Jo comprava coses de música sempre, equipo i coses...
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I telefona que nostra, xerra mo mare... I mo mare diu, no, jo no vull saber res de sol. Diu, sol, deixaran d'un pare. Xerra mo pare i me diu... Un orgue, diu, tu no t'estimes més a Sant Tomàs... Allà on viviu Valtros, que té, eh?
1: Sí.
0: Més, allò tot eren solars buits, no hi havia res.
1: No. Sí, perquè cap mon pare no hi era encara allò.
0: Oh, d'aquella època,
1: no faltaven anys.
0: No hi havia ningú.
1: No, no, de fet no hi havia...
0: I valien 250.000 pessetes.
1: Els solars. Hòstia.
0: I mon pare diu, que no t'estimes més comprar un solar que comprar un piano d'allò, no diu.
1: Hòstia, tio.
0: I jo li dic, no, jo m'estim més el piano.
1: El piano me'n comprarem a ballon de solars, el piano.
0: I com que el vam pagar el comptat, que nostre m'han donat 200.000 pessetes, jo vaig posar les 20.
1: Va valer 220.000 peles.
0: Al cap d'una setmana tenia el piano a casa nostra.
1: Olé.
0: Qui provava.
1: Olé, tio. Sense saber-t'ho tocar.
0: Jo havia donat... Jo anava a casa la senyora Paca. La senyora Paca... Jo vaig ser boig, també. Perquè la senyora Paca me va començar a mostrar un pot de solfa
1: sí.
0: I jo allò m'avorria.
1: Bueno.
0: I piano... Uf.
1: Ja.
0: Jo això ho havia fet. Jo això ho havia fet.
1: Sí, sí, sí.
0: I potser sabia... Allà on hi havia un poc les notes, però jo vaig agafar, allà venien un papers, quita de, allà on hi havia do, res, una plantilla,
1: I...
0: la vaig fotre allà damunt, jo que m'ho vaig prendre de memòria, m'ho vaig aprendre, però
1: sí, eh?
0: Jo, el poc que sé, ho he pres jo.
1: Bueno, però tu, sí, sí, sí, sí. No, perquè és que en aquella època tenia sí. Que la senyora Paco, o aquella senyora de Moca, tal, sí. O aquell senyor de tal, que el que sabien era el clàssic. Sí, sí, sí.
0: I
1: era un rotllo patatero, Lucas. Oh, encara ho és.
0: Era avorrit. I jo, no, aquí ja tenia 17 anys o 18, però jo hi anava a la senyora Paca molt. Perquè em escoro i m'agradava
1: sí, sí, sí, sí.
0: Però jo el piano, jo pensava que aquella dona em fa les notes i cantava.
1: Sí.
0: Tot cantava les coses, digues-les i tampoc no te pensis que...
1: Bueno, és que el que hi havia.
0: Que era,
1: sí,
0: era
1: sí,
0: que
1: sí,
0: era.
1: Sí, sense
0: I jo, que he pogut aprendre perquè vaig comprar el llibre de solfa i vaig donar quatre lliçons i però... Bé,
1: ja.
0: No, zero.
1: Ja,
0: però això sí, aquí quan me'l van donar m'hi vaig fotre...
1: Ja, tio.
0: Com un loco i fotia el dia en el piano. Que... I al cap de 15 dies m'ho reunim tots... I van començar a sonar. Començar a sonar, no, començar a provar.
1: Vale.
0: I feien la primera actuació, Huracán, es forma final del 75.
1: Sí.
0: Decidim, després que es dirà Huracán,
1: sí.
0: Traïm el nom de la cançó de Bob Dylan.
1: Aquesta la sabia, sí, sí, sí.
0: Traïm
1: sí,
0: el nom
1: sí,
0: d'allà,
1: sí, sí.
0: Que no sé com... Perquè nosaltres escoltàvem música d'aquest... Oi, coi, cridents, jo els Beatles...
1: Sí, sí, ja ho sé jo,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No
1: sí, sí, sí.
0: Els Beatles que segons quines coses. I...
1: De fet, tu i jo coincidim en el concert amb Ringo.
0: Exactament.
1: Però Ringo Starr va coincidir,
0: exactament,
1: tu i jo.
0: Sí, sí,
1: sí, sí, sí, sí.
0: I jo havia d'anar a veure
1: en Paul McCartney.
0: Paul McCartney i va ser pandèmia.
1: Bueno, bé, sí.
0: Va ben fotre perquè tenia entrades i jo
1: bueno,
0: va ser molt de greu. I començàvem a provar, en sèrio, pam, pam, pam, pam, pam. I dia 1 o dia 2 de maig feien la primera actuació en els Còndores.
1: En els Còndores, diuen demà, començant temporada...
0: Començant temporada, perquè nosaltres, tornant que fas dia aquest dels Còndores...
1: Sí, que teníeu.
0: I anem allà. Però el director, quan va acabar, va venir, no és per res, perquè també mos van dir horror,
1: sí.
0: I el director mos va dir, senyores...
1: Sí, aquí va... Va...
0: Perquè aquí... aquí
1: està... Llavors el huracán comença quan tu aquí. Agafes el teclat.
0: Sí.
1: Quan tu vas de seguir el teclat és quan
0: aquí comença el huracán. Qui som? En Tolo, el baixista.
1: En Tolo, el baixista.
0: En Pere toca saxo i canta.
1: I canta.
0: En Llorenç toca guitarra i canta.
1: Vale.
0: En Joan, l'Iron, toca la bateria. I jo sona el piano, en el Hammond, i faig veus.
1: Fas qualque veus.
0: I en Tolo també fa veus.
1: Vale, vale, vale.
0: I en Llorenç i en Pere... En Pere sempre cantava molt, però en Llorenç cantava ben qualque cançó, vale, perquè en Llorenç venia de cantar.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Per tant, fem un grup... Bueno,
1: i fem un repertori més per Guiri ja o...
0: Bueno, ja començàvem a fer cançons en anglès, vale. Més després van tocar, tocàvem presses, dissabtes van tocar Mànics ben qualque vegada i,
1: vale.
0: El grup va fer un canvi, jo crec important.
1: El 75,
0: El 76.
1: 76, perdó, vale.
0: Neix el 75.
1: Però començava a fer actuacions.
0: La primera actuació es fa el primer de maig del... Clar, tu pots dir, l'huracán, teòricament, la primera actuació l'ha fet el 76. Sí, però neix el 75.
1: Així que, va.
0: Però no tu el 75.
1: Ja, 1 de maig del 2026 farà 50 anys de la primera
0: actuació
1: d'huracán.
0: Sí, això sí.
1: Uau.
0: Això sí. I clar, nosaltres comptàvem el 75 perquè realment ens vam fundar el 75.
1: Vale.
0: No perquè no sonàssim, però
1: ja,
0: estaven com a grup.
1: Estava com a grup sempre.
0: I no vol dir que no fessin qualque actuació, estava tal vegada per mitjones, però no mos en recordam. No mos en recordam.
1: Vale, vale. Bueno,
0: i mos en recordam molt des que vam fer a Ferreries, el 75.
1: Vale, aquesta.
0: Antes de... Perquè s'havia anat a Esquela,
1: vale.
0: I els van quedar un poc, però va sortir i va fer això. I aquí comença huracán, però nosaltres aquell any, ja, Sant Tomàs, Cala Blanca, la platja gran, hi ha un hotel molt petitó, no sé què es diu, també hi anàvem.
1: A la platja gran, sí.
0: Hi ha una cosa, és molt petita,
1: sí,
0: però també. Allà hi anàvem un dia, també. A Tsur Menorca eren els mateixos, la mateixa cadena, tenien esquí de mitjorn, apartaments a Vistamar.
1: Vale.
0: També hi anàvem allà. I nosaltres tocàvem, van començar a tocar 5 o 6 dies, però això sí, el que tu dius, un dia aquí, allà...
1: Bueno, el que està que fent els músics.
0: Perfecte. Bueno, pues...
1: I què feu? Anava al furgo, carregat tot el punyetero Hammond d'aquell amb el mòbil.
0: Allà, rotllo, tio. Que en Tolo i en Llorenç,
1: sí?
0: Després es compren 2 Simmarks de doble altaveu.
1: Buh.
0: De doble bafle.
1: Dos altaveus. Sí.
0: Amb escabassal damunt.
1: Dos altaveus.
0: Jo,
1: dos amplis, sí.
0: Leslie, Hammond, en Pere d'un equip de veus, ja després també van comprar un equip de veus de 4 columnes davant, perquè després cadascú
1: dues equips seus. Sí,
0: no passava, ara tot passava per taula.
1: Sí.
0: No, només per taula només hi havia els micros. Res
1: ja, i fins i tot les verbenes s'hi anava amb el seu equip. Sí.
0: Les verbenes que nosaltres hem fet a Sant Cristòfol allà enmig davall una cesta de baloncesto. Sempre,
1: ja t'ho dic, tio.
0: Sí. I llum, no hi havia cap de llum.
1: De llum, hòstia, no, no, quatre fots.
0: No hi havia ni llum, perquè després, Claudi, després van començar a posar bombilletes,
1: sí,
0: no, tots sense bombilletes. No,
1: es va xerrar amb el Claudi, sí. És quan comencen a unir són estudis i empreses d'aquestes que ja s'hi gent...
0: Però això ja més en van.
1: Molt més en van.
0: Això, nosaltres... Això, començàvem així. Clar, després, canvis i... Mira, ara, aquesta setmana, per cert, suposo que després m'ho donaran, ells van tenir un accident en la furgoneta.
1: Sí?
0: Jo xerro molt, no sé si ho han de...
1: No, m'encanta, tio. Això no té límit, tio. Estarem aquí fins que tu...
0: La furgoneta van tenir un accident. Nosaltres vinguem de... Bueno, demanaven els dos ciutadans que ells manaven la furgoneta i nosaltres anàvem en cotxe.
1: Mhm.
0: De fet, jo no tenia ni carnet, encara no me l'havia tret, i venia Toto, mos feia de xòfer, i el primer any, amb en Joan Camps. Joan Camps mos duia a Mercadal per sonar, i en Pere manava una furgoneta que en l'altre li dèiem el Dragón Verde, això és censura, i allà hi fotien tots els trastos també, amb el Dragón Verde.
1: El Dragón Verde.
0: Que anava 20, no corria més aquí, però, bueno, gràcies.
1: Sí, bueno.
0: I ell i en Joan Camps, que manava taxi, mos duen en Tolo i jo,
1: i en
0: Felipe cap a Mercadal, i en Pere manava la furgoneta. Jo a vegades anava amb en Pere, bueno, anàvem així. Es van anar en Cubala també, amb en Pere, en Toni.
1: Sí.
0: I això era a nivell furgonetes, que dius. I aquí, després, van tenir ells l'accident. i els trastos van quedar un poc ferits, perquè va ser un poc... Sempre... Ells no van fer res, gràcies a Déu.
1: Bueno, pues mira, però
0: van tornar a partir, i en l'Iron Open mos va dir que se retirava a final d'estiu, ell se volia retirar, però després hi havia moltes mogudes amb els grups, de Ciutadella i això. Nosaltres érem més d'estar, però aquests hi havia moltes mogudes.
1: Què vols dir que hi havia moltes mogudes?
0: Mogudes, me refereix que acabaven, duraven un any i ja...
1: Trastos, es paraven i no sé què...
0: Això n'hi havia molt, d'això.
1: Va.
0: Jo vaig ara, no sé, jo ara no conec gaire, però ja veig grups...
1: Allà de tot.
0: Veig treball bé, ja.
1: Allà de tot, suposo.
0: Jo ara estic un poquet a la vegada... Som estables, més o menys, sempre.
1: Sí, joder, si som estables.
0: Però aquella època no, quan van començar.
1: Ja.
0: No tant. I aquell mos diu que se'n va, i agafam, després hi havia Samurada, mm-hmm. i en Rodri, era bateria,
1: sí.
0: I no, ells li diuen, i diu que sí.
1: Vale.
0: Que vinc al final de temporada. També, que ells tenien també... No sé,
1: coses que sí, que
0: cada
1: casa.
0: Després, hi va afegir, que hi ha xerrat aquesta setmana amb en Rodri,
1: mira,
0: perquè no està a Menorca, i hi va afegir en Pérez de guitarra. Per tant, van ser sis.
1: En Pere Marí.
0: No, en Pérez. En Pérez és un ciutadellanc.
1: Vale, sí.
0: No, en Pere és un ciutadà. Pere Marí també ha sonat també en altres, eh? A la primera cinta va gravar un parell de solo, hi ha un solo de guitarra.
1: Sí? Sí, ho he vist. Sí,
0: I el va fer ell. No, en Pere. Però allò només va durar 6 mesos d'hivern.
1: Vale.
0: Però nosaltres tocàvem a mitjorn i van dur un magnetofon de pistes,
1: uh-huh.
0: i van gravar a prop de 2 hores. Jo d'allò no em havia sabut res més. Però ara fa poc...
1: Hola.
0: He sabut...
1: Hola.
0: M'han dit que en 3, 4 o 5 cançons, perquè ahir me van cridar i són coses... Bé, jo no sé això quan sortirà, però me van cridar ahir.
1: Això sortirà...
0: Bueno, quan
1: vengui. És la setmana que ve.
0: Bé, aquests dies...
1: El de novembre.
0: Havien tingut entrevistes amb en Rodri, que havia vingut, ho va dur, i me sembla que ara ho han pogut treure amb en Miquel Àngel de la Copa, s'ho han mirat amb en Damià Febrer,
1: vale.
0: I en 3, 4 o 5 cançons bé, i ara volen borrar una pista, perquè hi ha una pista de cosa que es veu que van gravar, com que són pistes,
1: ja.
0: Cosa que no és de la música, però si lleven allò, sembla que queda bé.
1: Vale.
0: Això serà un record gros, perquè això és del 77.
1: Uau.
0: Gravat en el casino, de mitjorn.
1: En el casino de mitjorn.
0: De mitjorn. Un ball, un cavespre, un diumenge cavespre.
1: Ostres, tu.
0: Ells duren 6 mesos, acabam en els carnavals de Ciutadella,
1: sí.
0: el 17 de gener, i torna a venir en l'Iron,
1: vale.
0: en Joan, de bateria, tornant a quedar els mateixos.
1: Ok.
0: No sé, després allò va durar un any o 2 mesos.
1: Sí, sempre seguiu fent de sols, els estiu i verbenes i coses.
0: Verbenes, pitos i flautes.
1: Ja es fan festes de por, de verbenes, sí, i tot el rotllo, que festes no, que es fan, però...
0: Ah, nosaltres l'any 77 i 78
1: sí.
0: fèiem les festes de Mo, Llumassanes i Sant Climent. 2 anys seguits.
1: El triplete.
0: Triplete.
1: Sí, sí, sí.
0: Dos anys seguits. I a Mo tocàvem a l'Esplanada.
1: A l'Esplanada? Uau!
0: Allà enmig.
1: Vale.
0: Vale. Però...
1: Ostres!
0: Però, Pere, veuràs, hi ha una anècdota bona. No, una anècdota. Hi havia fotint un escenari xulo.
1: Sí.
0: I feien dur grups folclòrics.
1: Vale.
0: D'aquests que són d'Aragón, sí. i puestos d'aquests i
1: allò.
0: I clar, les festes acabaven molt pres després, eh?
1: Clar, no, és que són molt diferents.
0: I nosaltres havíem de tocar a de les 9, les 9 i mitja, i nosaltres anàvem muntant allà.
1: Un dissabte de festes, per exemple?
0: No, un diumenge.
1: Un diumenge, vale.
0: Muntant, jo crec que era un diumenge. Ara no t'ho puc assegurar, perquè no t'ho puc.
1: Bueno,
0: podria ser dissabte, sí. podria ser dissabte. Però no ho sé. Però sí que me'n recordo el que va passar. I allà l'actuació d'aquesta gent, allà, allò, nosaltres, clar, érem per allà, i les 12 havien d'acabar, i que es van acabar les 12 menys quart.
1: Qui és folclòric?
0: Ah, vale. I nosaltres anem allà i començam, sí. a fer l'actuació, venen 2 assajos o 2 municipals a les 12, xistolots, això s'ha d'acabar. 3 cançons van sonar.
1: I van pagar.
0: Sí, no. Altres.
1: Fantàstic.
0: Ja
1: s'aclariran.
0: Hòstia,
1: que bona.
0: No podien fer res més.
1: Que bona.
0: I això ho van fer 2 anys seguits. Llumassanes. Va ser la primera vegada que nosaltres van anar a Llumassanes.
1: Llumassanes.
0: Sant Climent hi han anat De fet, Sant Climent, de fet, hem estat els pregoners, sí. Però ha estat un poble que hi ha anat moltíssim, quasi cada any,
1: Sí, no?
0: Molts, però a Sant Climent...
1: Allà anaves divendres, sempre, no?
0: No, a Sant Climent, ara feim els diumenges. Tal vegada antes fèiem altres dies.
1: Vale.
0: Ara, de fet, nosaltres ara quasi sempre són els diumenges i dilluns.
1: Sí.
0: Hi ha tranquil·litat, no volem fer dissabtes, eh?
1: dissabtes,
0: tenim
1: clar el que volem. Sí.
0: Tenim clar, ja fa molts anys. Però... Vull dir, Sant Climent és una banda on han anat moltíssim, i a Llumassanes també. I a Llumassanes, aquest any, com que nosaltres tocàvem hotel, i hotel no ho podies deixar, no? Hotel era molt sagrat.
1: Hotel no... No, clar.
0: I eres dissabte, me'n record.
1: Ja.
0: I vam fer dos grupos.
1: Ah, sí?
0: Ho vam esmitjar. Sí, van agafar un parell de ciutadallans, un bateria i no sé qui més, i dos o tres van tocar a l'hotel... i dos o tres se'n van anar allà, o quatre.
1: Osta.
0: I quan van acabar en el hotel...
1: Té una franquícia d'huracans, com un McDonald's.
0: Quan van acabar en l'hotel, furgoneta...
1: Vale.
0: Llumassanes.
1: Ostres,
0: però
1: que bona.
0: Jo vaig tocar en els dos puestos.
1: Vale.
0: En Pere també va cantar els dos puestos. Es bateria en l'Iron també va tocar en altres, en Tolo també, i després que vam agafar un baixista... i un bateria i van anar allà amb
1: els clients teniu un poc de...
0: van fer rotllo aquest,
1: que bona.
0: Un any, i això era el 70, això va ser el 77-78, aquests dos anys, 77-78 devia ser.
1: Que guai.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Radio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: Si em treus els dos ulls i analitzes els nervis, veuràs que estan plens de dies amb tu. Agafes els pulmons

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ràdio Far.
2: Saps, tu que fas feina, però tot ho entregaves a que teva, eh? I llavors no tenia res per dir, vos sos teu. No, jo vist que em vaig casar, ho vaig entregar tot. I no hi havia res. Que, i tampoc no podies... Bueno, si un dia volíem anar, que llavors començaven a fer qualque tapa, havia de demanar els doblers, perquè anéssim a fer l'estona allà, els diumenges, els dies que plovia, o sap, si no, a fer voltes pel carrer i poca cosa més.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Si pensam en les fronteres que habitam, el primer que mos ven al cap és la frontera entre el nostre espai i l'espai dels altres. És propi i és col·lectiu. La porta de casa és la frontera que mos separa del nostre poble o la nostra ciutat, però també és a partir de on se creen espais comuns. Per això mos han demanat com són les cases de les Illes Balears i també com configuram les ciutats i pobles d'aquesta terra.
2: Per fer-ho, hem conversat amb la Cristina Llorente, d'Arquitectiva. És una plataforma d'arquitectes que fa feina per transformar la relació entre els ciutadans i el seu entorn a través de l'educació, la participació ciutadana i la intervenció urbana. I la primera pregunta que li hem fet ha estat sobre la frontera entre l'espai públic i el privat.

0: Jo crec que per definir la frontera entre públic i privat, primer hem de detallar molt bé, analitzar molt bé què és públic i què és privat, o què ha estat, què ha simbolitzat històricament allò públic i allò privat. I bàsicament m'agradaria fer-ho des d'una perspectiva de gènere. Si anem fins a la revolució industrial, que és en el moment on s'encata amb més força la dicotomia entre públic i privat, veiem com els homes queden relegats a l'espai públic, que se considera més perillós, més insegur, i les dones queden relegades a l'espai domèstic o privat, i per tant, invisible. Val? Per tant, partint d'aquí, se genera una forta frontera entre allò públic i allò privat que correspondria també entre l'espai exterior, diguem, i l'espai interior o domèstic.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot el dia.
0: Com estem?
1: I alegria.
2: Vinga, una nova secció per aprendre aquí entre tots.
1: A mi sempre no baixava bé.
0: Exacte. Un pot de llengua.
1: Ja.
2: Jo cada vegada m'ho penso més, el que dic.
0: No, no hi pensis.
2: No hi pensis?
0: No.
1: Que no te cancel·lin.
0: El problema el tenim més per no ratllar tant que no per el que dèiem. Tenim més problemes perquè no emprem la nostra llengua, puestos que la podríem emprar i no la fem servir.
1: En Cici ha dit, no emprem la nostra llengua, puestos que no la podríem emprar. Ja vosaltres penseu el que...
0: Jo he pensat
1: una cosa i ja cada que pensi el que vulgui.
0: Que aquí, bueno, la situació en què vivim fa que canviem o que molta gent canviï de llengua en situacions en què no fa falta canviar.
3: Ah.
0: Ostres.
3: És que no fa falta canviar.
2: No és que no faci falta.
0: Viure 100% en català és gairebé impossible aquí. Però podem xerrar molt més del que xerram. I això és el que volia.
2: Bueno, que no eres tema, no, però?
0: No, jo ho volia tallar, però sí que volia xerrar també del castellà, perquè resulta que com que castellà es present aquí a la nostra vida, és un fet, és una evidència, el agafarem avui de referència perquè sempre hi ha paraules que sempre mos embuam. I normalment quan hi ha una paraula en què mos equivocam, i doncs resulta que és perquè en castellà funciona diferent que en català. I això m'ho genera una confusió, un dubte, i llavors m'ho equivocam.
2: Ja la mermada.
0: Per exemple, una paraula que ho té tot és avantatge.
1: Avantatge.
0: Clar,
1: avantatge.
0: Avantatge és una paraula que...
2: Amb TX, no? Avantatge.
0: Que és masculina.
1: És
0: una paraula que és masculina.
2: Avantatges.
0: Avantatge.
2: Avantatges.
1: Quines avantatges fiscals?
2: Avantatges fiscals m'adonen una casa amb unes avantatges que flipes.
1: La piscina.
0: És possible que algú et parli que té un avantatge. Un avantatge, això ho podeu haver sentit en algun lloc. Però no, és masculí, és un i comença amb A.
1: Avantatge.
0: I s'escriu en tres As. A, van, ta, TGE.
2: D'acord.
1: Avantatge.
0: Avantatge.
1: Un avantatge.
0: D'acord. I aquí està ple de gent que ho escriu, això, o sense A davant, o amb una E darrere, sí. El que sigui. Però això, aquesta ho té tot, perquè això, canvia, aquesta paraula mos canvia de gènere i mos canvia de vocal, no? En relació amb el castellà i amb el català. D'acord? I ara això, volia comentar primer unes paraules això, que mos canvien de gènere, unes paraules un poc trans, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Aquest xiste no m'ha atrevit. Aquest acudit i no m'he atrevit. Ah? I sense voler volgut, m'ha sortit un paregut.
0: Ja és que, clar...
1: El Cancel no té poc al Cancel, tu vas així al pampat i ja està.
0: Sí, clar, no, sí. Jo som autònom.
1: Fota-li, tuitero.
0: I sí.
1: Vale.
2: Bueno.
0: No,
2: hi ha paraules, veure, sí, sí. Hi ha paraules que són trans.
1: I ja està.
0: Clar, és a dir, no passa, no passa res.
2: Ja
0: és a dir, estem, jo som bastant partidari a vegades de dir les coses que s'han de dir, estem d'il·les en respecte sempre.
1: Efectivament, sí, efectivament.
2: És un traductor, és un traductor, és un corrector i traductor.
0: Sense faltar respecte a res.
1: És correcte.
0: Una altra paraula que mos canvia de gènere són els afores. Ah, és que anem a ses afores d'esport. No, anets afores, masculina. Afores.
1: Mira, que està dit malament, jo.
0: D'acord?
2: Anets afores. Sí, no, anets afores.
1: Afores.
0: I aquesta paraula no té res a veure, però sempre me recorda rodalia. Com que en castellà els trens són de cercanies, què fas? Tradueixes per rodalies. I no, per ses rodalies de no sé on. No, singular. Per la rodalia de no sé on, del poble que vulguis. D'acord? A la rodalia d'amor hi ha els instituts.
1: Vale.
0: O l'hospital. No?
2: Sona malament.
1: En els afores d'amor.
2: Si ho penses bé...
0: En els afores i a la rodalia.
1: Hola, tio.
0: D'acord?
2: Rodalia et sona fatal.
3: Sí, tio.
0: Sona tren.
2: Si ho penses bé.
0: Jo em sona a tren.
1: Clar, sona tren.
3: Pròxima parada, Mataró.
2: Ding dong.
0: Barcelona-Mataró va ser el primer tren de l'estat espanyol.
1: Ja està.
0: Sí, sí.
1: Amb els facts. Gràcies. A la vora.
0: Més paraules.
2: Gràcies per aquesta informació.
0: Mos canvia, més paraules que mos canvien a gènere. Que ara estem amb això. Tenim un deute, no una deuta. Un deute. I escrit amb B final. Sí, no en va. D'acord? Un deute. Igualment, un bacteri, no una bactèria, un bacteri.
1: Bacteri, uau, com uau. El professor Bacteri.
0: Exacte.
1: Hola.
2: Mira. Capítol 3 de la segona temporada
1: Hòstia.
2: De Bola de Drac apareix en Bacterius.
1: Què és en Bacterius?
2: Aquest que era un que no s'havia dutxat mai en la seva vida.
0: Oh,
2: que era
0: sí,
2: un
0: que lluita contra, sí, sí. Que lluita contra en Krilin i contra... després atenció. En Krilin diu... En Krilin diu... No, en Goku li diu en Krilin... Krilin, que tu no tens nas.
2: Exacte.
0: I és quan en Krilin diu, hòstia, no tinc nas i per això guanya.
2: Digue'm...
4: Programa que mirat en el friquisme.
2: Escolta, digue'm que ho has mirat fa poc. Digue'm que ho has mirat fa poc, si no...
1: T'ho dic jo que no.
2: Espedestal que te té, ja no el veuré.
0: A veure...
2: No el veuré.
0: He vist, des de fa unes setmanes, Bola de Drac torna a ser a TV3.
1: Tu també.
0: Però aquest episodi no l'he vist.
2: Ostres.
0: N'he vist uns quants, ara, aquests dies.
2: S'arma d'en Bacterius, final, és...
4: Apeig.
2: No. Bueno, sí, també, però també tens Gargai, saps?
1: Hòstia, no me'n record gens d'aquest,
2: No, i en Krilin...
0: Des Gargai no,
1: jo no, tio.
2: Sí, té un Gargai que li tira un Gargai i l'esquiva en Krilin, però...
1: No me'n record gens d'això.
2: Però és que li tira pudor amb els dits.
4: Atenció!
2: I al final en Krilin el guanya, no t'ho perdis, amb un pet seu. Perquè ell s'aguanta la seva olor, però tampoc aguanta la dels altres, saps? I en Krilin el guanya amb un pet. Es baixa els calçons i li tira un pet a sa cara.
4: I... Generació boomer, eh?
1: Total.
0: També, sí que vaig veure per Twitter l'altre dia un esqueix d'un combat en què hi havia una dona que anava ensenyant pitram i es contrincant se n'anava cap endarrere i guanyava així
2: sí.
0: Ella.
2: Ah, sí, en Nam. En
0: sí.
2: Nam.
0: Exacte.
2: I en Nam al final va dir... L'he de... Com és que va dir? Va dir...
1: Ai,
2: he de deixar de mirar-la, no vull mirar-la, diu.
0: Sí, va pensar en el seu poble, perquè en Nam és un personatge que és d'un poble de pobres i com que és el més fort, se'n va als torneigs dels arts marcials per guanyar.
1: Quina porqueria hi ha dins del seu cap, sí.
0: Perquè vol guanyar
1: per
0: poder dur aigua. De fet, el fullet tortuga li regala uns dipòsits d'aigua amb una càpsula de poll perquè...
4: Atenció!
0: Però bé, tornem... Jo sé que aquest tema és molt interessant. És clar, que aquest tema és més
1: interessant
0: que les paraules transgènere. Però jo he vingut a xerrar de paraules que canvien de gènere i que canvien de vocals i aquestes coses. Però bé, un dia xerrant de Bola de Drac.
2: Bueno, Bola de Drac té moltes coses bones i moltes coses dolentes, també. Ja en xerrarem.
1: Vinga, va.
0: Si ho posam en dubte, és un dubte, no una dubte.
1: Un dubte.
0: Un dubte.
1: Sí,
0: un dubte.
2: Sí. Un dubte.
1: Un deute i un dubte.
0: I no ho agafarem com a costum, com a un costum.
2: Una.
0: Un.
2: Un costum.
1: Hola.
0: Jo tinc un costum
1: Tinc el costum de fer... Va.
0: Mirar Bola de Drac després de dinar, si no mira Simpsons.
1: Tinc el costum.
2: Un costum.
0: Aquest és.
1: Sí.
4: És perillós, és el que pot anar cap a temes que no...
1: Sí, clar, perquè ara ja estic obrint melons aquí.
0: No, que més tenim també un compte. En el banc tenim un compte bancari. Sí. No tenim una compte, d'acord? Si m'heu de fer un ingrés, feu-me'l en el meu compte.
1: Ostres, tu,
2: l'examen de català clàssic era una frase diferenciant entre un compte i una compte.
0: Exacte,
2: no?
0: A veure...
1: Compte en femeniques?
0: No, avam. No.
2: No, un compte bancari,
0: avam.
2: No?
0: Tenim... Un compte bancari o que s'escriu amb C-O-M-P-T-E. D'acord? Però després tenim un compte, per explicar en els fiets, que s'escriu C-O-N-T-E. I després tenim un títol nobiliari, com el senyor Lecchio, que s'escriu C-O-M-T-E. D'acord? I, per tant, hem de distingir els tres comptes. Exacte.
1: Conte Lecchio. Ningú sap que és el Conte Lecchio, només la gent que mira Bola de Drac. Vaja merda de referències de merda. El Conte Lecchio, no se'ls fotre s'interviu dins el llit amb aquella i després se xorra enorme que tenia. I ja ho he dit, i ja està, ja podem mirar.
0: Perdona, va ser el primer matrimoni de Nana Obregón.
1: De Nana Obregón.
0: Bióloga.
1: Que estudiava els bacteris.
2: Sí, estudiava bacteris i va anar a parar. Va anar a parar amb el compte Lecchio.
1: Diu gelat.
0: I bé...
2: Això és una secció sobre llengua.
1: Però estàvem una de Mònaco, com de l'Eca, també. No, el confonc. Ostres. Carolina de Mònaco era d'aquestes, no, també?
0: Uf,
1: sí,
0: no ho sé.
1: Va, ja tornarà, ja tornarà. No mos li amara amb això.
0: En d'Antònia de Gat, he bastat.
1: Antònia de Gat!
2: Hòstia, tu t'ha comprat sola?
1: No,
0: a veure, estem xerrant del cor de fa uns 25 anys o xines. No. Clar, jo no sé què han passat aquests darrers anys.
1: Sí, però en el nostre pis estudiat, en Cissé i jo, que en Cissé i jo compartíem pis, hi havia qualque revista, hola, i arribava, però ja no sabes com. Era una festassa, com venia. Era igual.
2: També...
1: Sí, mira que... No sé què, va, és igual.
2: També s'ha dedicat abans, la informació. Era més minsa que avui en dia.
1: Efectivament.
2: Arribava, pràcticament tothom mirava les mateixes pel·lícules, mirava els mateixos dibuixos i t'enteraves dels mateixos famosos. I avui en dia ja, si vols seguir...
1: És mal de seguir.
2: Sí, això és impossible.
1: És igual. Sí,
2: seguim. Sí. No, tot sí que seguim. No, tot sí que seguim, això.
0: Seguim. El resto, no. Se resta. D'acord? Se resta queda. D'acord? Paraules que en menjar... Els espinacs, d'acord? Els espinacs no són ses espinacs. Igual que són els llegums. No són ses llegums, d'acord? I per acabar, una que mos costa moltíssim, ses postres, femenines ses postres. I plurals. He menjat unes postres boníssimes, però només n'has fet una o n'has fet quatre? No unes, però plural. Encara que només sigui una.
1: Com els pijames.
4: Pijames, no?
0: Com els calçons. M'he posat els calçons. Quan te posat, no? Bueno, me n'he posat uns.
1: A Ferrer diuen els pijames, a més dels pijames.
0: Ostres, aquesta no l'he sentit.
1: Sí, que... sí, xerren un bafri... vaig a posar els pijames. Dic, què collons dius?
4: Se'n posen dos.
1: Se'n posen dos a
2: Ferrer. Un damunt l'altre.
1: Els ullers de Ferreries que mos diuen...
2: Ferreries...
0: Que us enviïn un tuit i...
2: Ferreries és un poble que està...
4: Està a una vall.
2: Està a la muntanya i allà tenen fred, posen dos pijames.
1: Com menys hi va, menys anories.
0: I penseu que resplendor és femení. D'acord? Si hem de fer la pel·lícula, la traduirem per La resplendor.
1: Ostres!
4: La resplendor.
1: Ostres, La resplendor.
2: Gràcies, Cissé. Fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve. Bon dia.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el sisè i darrer capítol d'aquest podcast. Abans d'explicar-vos res, volem fer una rectificació del fet memòria del capítol anterior. I és que vam dir que el darrer glosat d'en Bep Pipa el va fer amb en Xavi i n'Aurora i volíem afegir que aquell dia també hi havia en Juanjo Urfila. Una abraçada des d'aquí.
1: Dit això, ara sí. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb les convidades d'avui, na Conxa Joanola i na Lluïsa Cintes, assistents freqüents de diversos glosats amb qui mos aproximarem en esglosat menorquí des de sa vivència que té públic com a part inseparable de ses dinàmiques, els discursos i l'humor en aquest art.
0: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, en Nanis i Nedo preparen es necessari per anar a l'11è torneig de glosa del migjorn gran per tal de conèixer quina experiència tenen les persones que hi participen, ja sigui organitzant, glosant, sonant, presentant o bé assistint-hi com a públic.
0: I per acabar el capítol, a centres darrer del programa, avui no ho farem en glosa, sinó que ho farem en prosa. Partim...
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: En aquest programa contarem cada capítol amb un col·laborador. I avui, en aquest primer capítol, mos acompanya un gran amic nostre. És component d'un dels grans grups de referència menorquins en aquest àmbit, aquesta ginada. I mos acompanya n'Arturo Begur. Bon dia, Arturo, benvingut.
1: Molt bon dia, ben trobats.
0: És un honor que hagis accedit aquí a ser nosaltres, un dia com avui, en aquest programa inicial de relats, i que pogués ser aquí. N'Arturo, com hem dit, va ser un membre destacat de Traginada, grup del qual tindrem ocasió de xerrar-ne més endavant, perquè és una referència ineludible, i en tot cas té una visió que mos ajudarà molt a entendre una època com els que vam viure aquí els inicis de la música folk. Ja han dit que xerrarem d'aquestes etiquetes, com més o menys l'entenem avui en dia, perquè és cert que antigament es parlaven dels grups folklòrics, d'aquells grups que s'encarregaven de formar part de trobades folklòriques amb vestits i mostres de balls i cançons, però tenien unes connotacions diferents.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: No son horas.
1: Bueno, ho tenim en l'aire, la distorsió natural i antinatural. M'ha cridat l'atenció el concepte aquest. I també, jo volia xerrar un poc de, sí, del so i dels estats d'ànim, perquè això és interessant. Potser ho puc relacionar un poc amb el fenomen internet.
0: Hi ha unes coses més rares.

0: unes coses que no us podeu imaginar a internet.
1: I no digo raro...
0: No, exacte, no raques dolentes, eh?
1: Bueno, també n'hi ha moltes raques
0: dolentes. Per gràcia, sí.
1: I que no dic raro això amb cap intenció de jutjar-ho negatiu, simplement és que em sembla raríssim, o sigui, és com... Són uns nivells d'abstracció de la realitat tangible que és com que ha sido otra dimensión. Sí. Com aquests jocs d'espais liminals.
0: El Backrooms.
1: Backrooms, tio.
0: O el Dream Pools.
1: Joder, és molt raro.
0: Són molt raros, però clar, són... Jo li comentava a la Psico fa unes setmanes això del tema dels espais liminals, perquè clar...
1: M'encanta, la tia s'ho passa genial.
0: Bueno, tal vegada, digo aquest loco, tu.
1: No, si no seria Psico.
0: Perquè clar, li comentava un poc això de... Clar, els espais aquests liminals que generen angoixa, perquè clar, generen una certa angoixa... Clar, això són jocs i tal, però estan pensats un poc per generar aquest... aquesta sorpresa, no? Aquesta cosa que tal vegada passarà algo, però que en realitat no passa... No, bueno, no
1: tensió, d'això se'n diu tensió.
0: Sí, estàs a l'acecho, no? Com es diu a l'acecho en català? A l'acecho.
1: A la guai?
0: A la guai, a la guai, molt bé, Luz. És que com has anat el nivell, cony. I... Clar, i els espais liminals aquests que són en certa manera... generen... Perquè això, si entrau dins aquesta pàgina en Reddit, per exemple, aquí trobau... No, vam, Reddit té la part molt xunga, o sigui que aneu alerta amb aquestes... Són xarxes socials, això, no? Sí. Però a Reddit hi ha coses interessants, com... Podeu trobar tutorials de Màxim Espí, per exemple, que estan molt bé. Hi ha penya que penja coses interessants. I del tema espais liminals aquests, hi ha grups d'aquests que estan molt locos i van penjant això com... Mira, aquest nivell del Dream Pools, o aquest del Backrooms, o aquest... O mira, aquesta foto està feta a un centre comercial abandonat a Idaho.
1: Sí, n'hi ha molt d'aquestes coses.
0: Sí, vull dir, hi ha molta gent friqui que fa coses d'aquestes. Clar, el tema dels espais liminals és que clar, te genera com una sensació de nostàlgia, en certa manera, i una sensació com de la sensació d'angoixa també, però alhora una sensació de comoditat, com de plaer, d'aquí estic bé, en certa manera, i estic malament a la vegada. Vull dir que ja, vull dir que et juga una cosa
1: molt... La gent està...
0: La gent està fatal, però clar, juga molt amb la contradicció, que clar, és molt interessant això per l'inconsciente, no? del tema de les paradoxes, que clar, dins del nostre cap les paradoxes són possibles, en la vida real no, però es poden donar. I clar, i aquesta això ens dona com un cert, una certa serotonina, no sé com dir-ho, no? Com aquesta... Ai, què està passant aquí, no? Què està passant aquí? Estàs en un joc tot sol dins uns espais liminals, no sé què.
1: Per mi aquest tipus de jocs són molt semblants a l'experiència que tens quan somies. O sigui, estàs tu sol dins del teu cap i no hi ha res més.
0: No,
1: jo recordo ser petita i pensar en estar-me quedant adormida i somiar amb gent i pensar, hòstia, és que aquesta gent no existeix, sóc jo sola.
0: Exacte.
1: I això era molt raro.
0: Com es diu això? Ai, no m'ha sortit la paraula, no? Quan te'n vas a dormir...
1: La vigília.
0: La vigília, la vigília,
1: és que
0: sí.
1: Jo sempre dic vigília, però crec que no es diu vigília. Ho he buscat a la RAE algun cop i no ho tinc clar.
0: Com es diu el... Ai, cony.
1: Dormevela.
0: Dormevela, sí, la dormevela. Sí, que és quan estàs a punt de dormir però no t'adorms encara.
1: Espera, això és cosa meva.
0: Sí, no, sí.
1: Sí, dormevela. La vigília crec que és una altra cosa. No és el mateix.
0: No és el mateix?
1: No.
0: Vigília és que està despierto, posa la RAE.
1: Sí.
0: Però bueno, ja sabem que la RAE a vegades fa les coses a patades, eh?
1: Sí. Ara la definició de clítoris l'han millorat, però abans era terrible. No, clítoris no, perdó, cunilingus. Era com que s'aplica la boca a la vulva, era el palo.
0: Que s'aplica,
1: o sea, se aplica, es como...
0: Se pone una ventosa.
1: Sí, es el palo colea, la gente lo hace con un poquito más de emoción, ¿sabes? Dios mío.
0: Siempre depende,
1: pero... Ahora lo han mejorado. ¿Ves? En estimular, con la lengua a la boca, los genitales femeninos. Sí, esto sí. Es que antes era aplicar. Aplicar, colega, pero eso fa... Y todos los espacios femeninos, porque hay que hablar de sonido.
0: Sí, a esto vengo.
1: A mi una cosa que em crida molt l'atenció d'aquests jocs, de, com mínim els que he vist, no? D'aquests sí, jocs d'espai eliminats. Tu
0: només, només n'hi ha dos, otra cosa. No, no, no, no,
1: doncs el que em crida l'atenció és que no tenen so. O sea, és a dir, no, no tenen, tenen banda sonora, exacte.
0: Sí, no tenen banda sonora, exacte.
1: Tenen so, només com el so d'ambient, que és mínim, que són sí. els passos, i per exemple el de pols, em sembla que sents una mica l'aigua i tal.
0: Sí, exacte.
1: Però això és tot.
0: I sents la, la teva pròpia
1: respiració. I la teva pròpia respiració, sí.
0: I té un punt angoixant.
1: Home, sí, és angoixant, però també crec que això influeix en el que dius, no? D'aquest tranquil·litzador. Sí. I em resulta molt curiós com no fa falta, no recorreixen a cap tipus de música per crear aquesta sensació d'angoixa.
0: Sí, és molt interessant. Molt interessant, realment.

0: Clar, és com que... Jo me'n recordo, no sé, en aquest espai de Duermevela, no? Que és un poc... Internet és un poc això, al final, no? Tot el tema de aquestes corrents artístiques que sorgeixen als 2000, no? Com el Vaporwave i totes les corrents aquestes de diferents moviments artístics, no sé com dir-ho, no? Dins internet, com bueno, això dels espais liminals mateix, que al final ha donat peu a moltes bueno, diferents manifestacions artístiques, no? I, clar, passa una cosa amb el so i els estats d'ànim. I bueno, lo cojo un poco a colación con el tema d'internet, no? Que al final, avui en dia, el so juga un paper molt important amb els estats d'ànim, ja sigui per canviar l'estat d'ànim, per potenciar l'estat d'ànim, per recrear un món X, el que sigui, dins el teu cap. És com que potser al segle XX no era tan així o no era manifestament tan així, però...
1: Jo faria aquí un incís, que no crec que sigui una cosa d'ara. Per mi la diferència, anem a dir, el so sempre ha influït en l'estat d'ànim. És com, és, el so al final és això, no? Una recepció sensorial.
0: Sí.
1: I les sensacions afecten el nostre estat d'ànim. A part després, bueno, tot el que relacionem emocionalment amb aquestes, amb aquests sons, paisatges sonors, entorns sonors, etc. El que passa és que amb internet el que ens dona s'ha generat un accés a un paisatge sonor hiperespecífic o una sensació o experiència sonora hiperespecífica i personalitzable. És a dir, tu pots estar a la teva habitació d'aquí, no estem al centre, però bueno, de la ciutat,
0: On és el centre on es feia?
1: no sé, podem estar aquí al centre, pots estar aquí a la teva habitació de Barcelona i tens un veí que fa servir una màquina per respirar per la nit i genera un soroll prou angoixant, llavors tu què fas? Però tu agafes i te poses els cascos i et poses ruido blanco, música, A mi em flipen molt aquests canals de clàssicos antiguos y los estás oyendo detrás de la pared, de la puerta, porque están tus padres en la sala
0: Els
1: escuchando música, ¿sabes? Y es
0: vídeos
1: como,
0: d'ambient.
1: sí, que al final estás recreant aquell espai sonor quan eres una criatura i t'anaves a dormir abans que els teus pares i et donava tranquil·litat sentir-los a
0: Exacte.
1: ells en un altre espai.
0: Estàs creant un espai, no dic liminal, perquè no és liminal, però estàs creant un espai. És com el Duermevela. Estàs tot el rato
1: Sí.
0: creant com a espais, mons diferents, perquè la realitat
1: I so, sí,
0: és
1: i a més, i estàs tu sol, la
0: estressant.
1: diferència, no? La diferència, si la realitat és estressant, clar.
0: Necessites escapar.
1: I
0: Necessites fugir a vegades, no?
1: però és molt fort, o sea, sí, i no ho critico, però és molt fort perquè anem com generant capes de irrealitat per lidiar amb la realitat. I de nou, no? De manera individual, o sigui, cadascú allat en el seu espai sonor particular, no sé.
0: Sí, estic d'acord amb això, estic bastant d'acord.
1: A mi em fa una miqueta de cosa aquesta com a hiperespecificació de busques una sensació, saps com busques això com un espai sonor, un paisatge sonor, un so, un tipus de so que fa un efecte específic en el teu estat d'ànim. Uf, és molt, no?
0: És molt atomitzant, no? És com que vas a l'àtom, quasi, de la
1: Sí.
0: cosa, no? I és curiós com es desenvolupen comunitats aixines, no? Dins internet mateix. És que es poden trobar vídeos d'això, des del més senzill, que són sons de pluja, d'una tormenta, tal vegada. Moltes vegades, que fins i tot hi ha vídeos que recreen, diguéssim, en 3D o en 3D Max o en Blender o en aquests programes, creen com jo que sé, una cabanya en el camp i sons de pluja, una finestra de la ciutat, com si estiguessis dins una habitació, una ciutat, un rascacielo, un gratacels, i sons de pluja, jo que sé, o sons de trànsit fins i tot. Mm. És com que, clar, ja crees no només el so, sinó també la imatge fins i tot, vull dir, crees tot,

0: No és només sentir la pluja.
1: No, clar.
0: És
1: tot, és l'olor, la...
0: Sí, és la vida aquella,
1: la vida,
0: és la realitat, no només clar. Un trosset. És que trobo que hi ha com una dissecció de la realitat.
1: Totalment.
0: En petites... Hi ha peces petites, no? En plan...
1: Manifestacions, peces, el que es vulgui dir. Sí,
0: sí, sí, o sigui, bueno, d'això, no, d'això, de la teva infància, d'aquell espai de confort, la casa dels pares, sentir-te segura... A casa, que la gent que ha tingut la sort de tenir aquestes infàncies, que són alguns i altres, no? I no passa res. Però pensant en aquests vídeos, no? De, se oye la tele de fondo, o música antigua, sí. I tu estàs en tu cama, arropadito. És un sí. Poc tètric.
1: Bueno, hi ha un fins i tot que és... tu estàs... que teva trobi, t'està cuidant una monja o una cosa així. No? O
0: hòstia,
1: estàs
0: això sí que em fot por, eh?
1: O estàs en un monestir o una cosa així i estan cuinant i no sé què, sí. És com que t'estan cuidant.
0: I de nou, que no me meto en absoluto con la gente que escucha esto, que jo també em poso coses d'aquestes. Simplement
1: sí,
0: és que és com
1: faig.
0: Raro que...
1: Bueno, jo d'aquests no, jo faig de pluges.
0: Tu no vas a dos monjos?
1: No, dos monjos, no, aquests no. No n'escolto cap, això són... Em poso a vegades pluges de fons, això sí.
0: No sé...
1: Però vull dir que són al final el que volia dir de tot això, de totes les manifestacions aquestes que ara, bueno, hem dit d'internet. És com que clar, avui en dia és molt la sensació, molt més la sensació que no
0: la realitat.
1: Que no el raciocinio i la realitat. Més la,
0: sí.
1: Més el que te produeix, no? Al final quan si es va a qualque festival d'aquesta música electrònica tipus Sonar o jo que sé o altres, dic Sonar perquè el tenim més a mà aquí.
0: Perquè vas anar.
1: I perquè vaig anar. Però al final penses, clar, vas allà per sensacions, al final qui toqui, els artistes que hi vagin moltes vegades és com que, bueno, sí. Poden ser qualsevol, poden ser qualsevol nom, és dir, es pot dir Aphex Twin o es pot dir Joan, saps? Vull dir... Al final és la música, és el so, no? És el so, és l'experiència sònica aquesta, la de sensacions, de dir que el cos
0: sí,
1: te vibri, no?
0: Que diu... Allò quan et poses davant de l'altaveu i t'està sí, vibrant el pit i dius,
1: que diu que
0: si puedo morir aquí mismo.
1: Exacte, i que no és bo per la salut fer-ho, però...
0: Bueno, tantes coses
1: però bueno, vull dir, ho fem. No?
0: Tampoc és bo per la salut viure explotades com sí. Vivim, la gran majoria, treballant més hores de les que necessitaríem, sense que tingui cap sentit, fent feines de merda moltes vegades... o sea, va, sí. Vete al concierto tranquilamente, ¿sabes?
1: Sí.
0: Y chupa altavoz.
1: Chupa altavoz.
0: No te mueras de eso, pero coño, yo qué sé. Tampoco, sí. Tampoco vas cada día.
1: No, claro.
0: Bueno, pero a ver.
1: Las sensaciones, los feelings, els estats d'ànim, clar, i també en el tema dels estats d'ànim, clar, és això, moltes vegades una cosa tan senzilla com això, quan estem tristes, posem música trista.
0: Però és que jo volia arribar aquí, a veure, la música trista...
1: Què és la
0: és
1: música
0: trista?
1: Trista?
0: Espera, és que la música trista és un constructe social o realment hi ha sons que ens produeixen tristor?
1: Jo trob...
0: Ah, perquè, ojo, i no sí. Estic parlant d'aquelles freqüències de so que produeixen una reacció
1: no, sí.
0: Orgànica, que això podem parlar després. Digo, la música alegre i la música triste són innates o són una construcció social? O que has muntat el micro, aquest home?
1: No...
0: Vamos, que sí, que t'has escoltat molta música i has estudiat molta música. Tota la, o sea, la música trista ha canviat al llarg de la història.
1: Sí.
0: Però...
1: Jo sí que dic que Mozart és un dels compositors més dramàtics que hi ha. Tu què penses?
0: Però dramàtic no és trist.
1: Bueno, és trist. Dramàtic i trist.

0: també
1: Mozart,
0: és que depèn del
1: Mozart
0: gust que
1: és
0: conegui
1: molt
0: de
1: trist.
0: Mozart, eh? Perquè aquí cadascuna tindrà la seva formació sobre Mozart,
1: menor sí,
0: o major.
1: Sí. Jo és una cosa que em vaig donar a compte...
0: Oh, menor o major.
1: Menor o major.
0: Els menors i els majors, quin és l'alegre i quin és el trist?
1: Normalment es considera, s'ensenya als petits, que el menor és el to trist, diguéssim. Les tonalitats menors són tristes, diguéssim, i les tonalitats majors són alegres.

0: o acords o tonalitats.
1: I això és veritat?
0: Clar, això és veritat, depèn.
1: Per què es considera que les menors són tristes?
0: Tu el tico-tico, què te sembla trist?

0: et fots a ballar, arma en el cul.
1: Està en la menor, però normalment.
0: I com és llavors que es considera o que s'ensenya en els graus més elementals de la música, de la formació musical, s'ensenya que el menor clar, és trist i el major és tal?
1: Normalment coincideix amb això, no? Un poc amb el...
0: Però això,
1: els tons
0: això és innat o ho hem decidit?
1: No, això ho hem decidit.
0: I això és
1: perquè
0: així,
1: si tu te'n vas, si tu te'n vas
0: això volia preguntar.
1: A una altra cultura que tingui una altra manifestació, com, jo sempre penso la Índia, perquè la Índia tenen la música que ens ve de la Índia és molt potent i el llenguatge que tenen allà és molt potent, i a part que és un país molt gran i hi ha molta penya, vull dir, és que clar, fa molta cosa també. Vull dir, clar, hi ha molts artistes que fan música allà. I hi ha moltes expressions artístiques. Que és molt interessant, com varien del nord al sud la música tradicional de l'Índia.
0: Clar, al final és una construcció cultural.
1: Clar, és una construcció cultural, clar, perquè allà, per exemple, no funcionen com aquí les tonalitats. La música feta al Japó, la música feta jo què sé.
0: Sí, parlem una mica del que sabem, que seria Occident,
1: sí,
0: Japó i la Índia.
1: Sí, si ens ve, la música que ens ve d'Àfrica, per exemple, de que seria Sud-Àfrica tal vegada, més, clar, vull dir, moltes vegades és música trista, o sigui, és música trista que té un tingut trist, però la música és super alegre, és com a super bailable. I clar, vull dir, és que això depèn molt...
0: Ui, clar, però és que espera, perquè aquí també ens estan fotent. En realitat, o sigui, que la tristor i l'alegria, sí, vale, són sensacions, però també tenen un... Estan profundament influenciades per la construcció cultural al voltant d'elles. Llavors,
1: sí,
0: la manera d'expressar la tristor i l'alegria i el grau en el que es poden expressar i tot això també varia moltíssim segons la cultura. Fins i tot entre països propers, en plan Espanya i Alemanya.

0: sí.
1: Hi ha una relació molt diferent amb tot sí. això, i suposo que és tot una barreja d'influències el que acaba donant forma a la música, no? I el que es considera més alegre o més trist, tot i que després hi hagi... Aviam, però aviam, també és veritat, anem a dir, també és veritat que hi ha certs sons que... Ai, ai, sí. que te fan ballar.
0: Sí, que te fan ballar, sí.
1: I si algú te fa ballar, és com que és alegre, no?
0: Clar.
1: Perquè és com que té... Ai, que et dona energia, que et produeix...
0: Ay, home, clar, si te poses allà
1: interior.
0: Un psytrance a 160 BPM ahí a tope, te pones a bailar, seguro. O bueno, altres manifestacions que es puguin ballar també.
1: Hem de dir
0: com
1: que...
0: el black metal.
1: Què fa que un temazo sigui un temazo? O sea, un temazo és algo que te mueve.
0: Les discogràfiques.
1: No, anem a ser... Venga, no me seas tan cínico, que ya estamos mayores para esa tontería.
0: ¡Cine! Dune. Relacionando conceptos.
1: ¿Cómo relaciona conceptos?
0: Conceptos. Setos y sin setos. Sí. Clar, hi ha ritmes que és això, que ens produeixen una certa vibració al cos, no? És com que...
1: Sonidos con vibra.
0: Con vibra. Que és com que, clar, que si tenen un ritme repetitiu, un obstinato, diguéssim, no? En certa manera, que clar, vull dir...
1: Sí que eres obstinato.
0: Jo soy obstinatísimo. I clar, és com que te generen aquest moviment, aquests patrons, no sé, com... Clar, quina sensació genera la música de ball? Perquè és com jo penso molt en la música de ball, no? Perquè la música de ball, per exemple, tendeix a ser alegre. O... Hi ha aquesta predisposició.
1: Clar, lletra, però és que potser la lletra no és alegre, però anem a dir que sí, que la composició sí. és una composició que hace que tengan ganas de menear el trasero.
0: Claro.
1: O sea, que es como que te sí. pide, el cuerpo te pide formar parte sí, perquè... de ese estímulo que estás sí. recibiendo. Com és això, tio? El ball és una cosa molt loca, eh?
0: Clar, no ho sé.
1: És que joder, penya, que el so és molt guai. El sonido te conmueve, se apodera de ti.

0: Bueno, anem a dir que com tot és una mica difícil saber què és un constructe social i què és una influència innata, però que tant tu com jo estem d'acord en que bàsicament és una barreja les dues coses.
1: Però clar, vull dir, encara tenim... La tonalitat està molt present, està moltíssim present a la societat, sobretot occidental, no? Vull dir, és una cosa que no ens hem pogut treure de sobre, no? No treure de sobre, no és que haguem d'eliminar la tonalitat com així, però...
0: Eliminem la tonalitat!

0: clar, sí, això, la de tonalitat, que encara no, vull dir, estem, no, no és que no es pugui deixar, de, vull dir, sí que estem...
1: Addictos a la tonalitat.
0: Estamos addictos a la tonalitat un poco, no? Perquè clar, dir, encara tenim les mateixes addiccions a la tonalitat, sempre estem pensant en centres tonals, no? És com que...
1: Jo no faig res més en la meva vida que pensar en centres tonals.
0: Jo estic,
1: és que
0: jo...
1: és una obsessió malsana. Cada teràpia, sí. Cada dia de teràpia, que és que una altra vegada
0: no,
1: estic
0: amiga,
1: pensant en... Què, com es deien?
0: Espais liminals. Com es deien que... Centres tonals.
1: Centres tonals, això, sí. això és el que no puc parar a pensar. No. Què són els centres tonals, Oliver?
0: Bé, els centres tonals és el diguéssim...
1: Fem el podcast accessible. Centres tonals.
0: No, el centre tonal diguéssim, és la part principal on es desenvolupa tota l'estructura d'una obra. No? A partir de la qual es desenvolupa tota l'estructura d'una obra.
2: No ho entès.
0: O sigui, quan construïm una peça musical, per dir-ho d'alguna manera, podem fer moltes coses, no? Podem partir de no res, de dir no, que sigui tot improvisat, no? Que sigui el més extrem, i o agafar i dir no, jo la vull fer aquesta peça, l'he pensada en re bemoll major, no?
1: Es que el revés molt major, es de gustar muchísimo.
0: Es de gustar muchísimo.
3: ¿A quién no le va a gustar?
0: I clar, i la peça s'estructura
1: i s'estructura
0: entorn a aquesta tonalitat que és el re bemoll major. Es començarà en re bemoll major, farà els seus moviments i les seves coses. Sempre depèn, si és música pop, evidentment no modula perquè... no podem demanar més tampoc, vull dir, vam... Però si ens posem davant una sonata de Mozart o Beethoven o algun que no sigui tan conegut, Muzio Clementi per exemple, no ho sé. Clar, vull dir, tindrà la tonalitat principal, les tonalitats secundàries, que això, clar, influeix evidentment a la forma de la peça.
1: Mm-hmm.
0: Això és el que seguim els centres tonals, no? Què passa amb això? Que clar, al segle XX, XXI se li ha donat tot el tema dels estats d'ànim, de com t'influeix això, de les tonalitats tristes, les tonalitats alegres.
1: S'ha donat tot,
0: no?
1: Això de... a les tonalitats. Se'ls ha donat tot això de...
0: Clar que moltes vegades és això, per molta experimentació que farem, sempre estem un poc enganxats a la tonalitat. És molt difícil.
1: Addictos a la tonalitat.
0: Addictos a la tonalitat, vull dir... sobretot en Occident, però també a Orient, totes les influències que ha rebut de la cultura occidental. No? I clar, la tonalitat és com que representa, la tonalitat, jo dic aquí la tonalitat com una cosa tonal, és a dir, d'acords,
1: tríades. Hòstia, no m'hauria pensat mai que la tonalitat era
0: no,
1: així com no, en plan tonal.
0: No, perquè podem parlar de centres tonals sense que hagi de ser tonal necessàriament.

Espera, això és un temazo. Com és que això és un temazo? És que aviam, a veure, penya. Estem parlant d'art sonor... No, estem parlant de so i estats d'ànim. I jo vuelvo a traer el tema que lo he empezado antes, no sé com ens ha quedat entremig. Un temazo? O sea, lo que comúnmente se conoce como un temazo és una cosa que pel motiu que sigui, una peça que pel motiu que sigui te pega un saque en el sistema nervioso todo guapo. Es como tú te pones el que era el vuelo de la mosca,

He d'anunciar una banda japonesa dels anys 80, una cosa així, que es diu Japan X, que és molt bona, us recomano que l'escolteu. Personalment penso que tenen obres molt bones, la veritat.

0: fin, que sí, que tenemos nuevo grupo.
1: Sí, Japan X.
0: X-Japan.
1: O X-Japan. Japan X-Japan. X, és X-Japan, sí, és el mateix. O sigui, és un grup de... com a, té unes certes influències de Guns N' Roses i... tota aquesta...
0: A mi també me recorda un poquito Whitesnake.
1: Whitesnake, això mateix, sí, sí, sí, sí que és veritat. Sí, té un punt.
0: Però estàs molt en mas.
1: No, sí, és que aquests són realment tenen, o sigui, si escoltau d'això tenen qualitat, eh? Vull dir, no és un grup friki i tal, sinó que encara que ho semblen un poc, però...
0: A mi m'agradaria arribar amb tu a un acord de que hi ha coses que són temazos
1: sí.
0: I que te quites de los putos prejuicios contra Shakira i Chayanne.
1: Nunca!

0: broma.
1: I no se volieron a hablar. Esto sí que sí, no se volieron a hablar, eh?
0: Aquí volem anunciar que ens veiem a la tercera temporada de Bestruces. No. No, sí, no, és veritat.
1: Oliver, ¿aceptas que hay temazos en el mundo del pop?
0: Sí.
1: ¿Aceptas que hay temazos petardos?
0: Sí.
1: ¿Aceptas que hay temazos reggaetón? Yo te he visto menear el culo alguna vez.
0: Sí. Sí, yo creo que sí. No, estoy dando vueltas, estoy pensando en ejemplos concretos.
1: Pero que te tienes que quitar de los prejuicios.
0: Es que el reggaetón em costa a mí.
1: Però això són prejudicis, perquè si només escoltes la música, una crítica raonada al reggaeton com seria? La música, no les lletres.
0: No,
1: les lletres
0: clar,
1: vam a part.
0: Vale, sí, és que té raó, clar, vull dir, la música... Hi ha una cosa molt interessant també avui en dia, només com un altre incís, que és el Deconstructed Club. Bueno, no és d'avui en dia, això ja és dels 2000, però el que es fa amb reggaeton també, més avui en dia, que és molt interessant. El reggaeton deconstruïdor, per dir-ho d'alguna manera. Tenim DJ Python, per exemple,

0: Ja té massos pop, sí. A mi m'encanta el city pop japonès, per exemple.
1: Que se'ns anirà a viure a Japó, aquest pas. Si acceptem que sí, més enllà dels estils, les categories i la qualitat musical, que això a la qualitat sincerament ja em fa una mica de grima, però bueno.
0: Sí, sí, sí, estic d'acord.
1: Si acceptes que los temazos transcienden els estils musicals i fins i tot les preferències musicals, què és el que fa que un temazo sigui un temazo?
0: Hòstia, és complicat això de dir, eh? No estic segur, jo.

0: Què fa que un temazo sigui un temazo? Què necessites? Quins són els ingredients? És que, clar...
1: Aviam, que això també és subjectiu, però és jo, per mi un temazo és algo que és que lo escucho i me el meu cos ha de reaccionar d'alguna manera.
0: Sí.
1: No con un punyetazo al cantante.
0: Bueno, això passa
1: però
0: també.
1: Però així, sabes, en plan, o vomitar.
0: Sí.
1: Vull dir que a mi un temazo és uno que me hace bailar. I això pot ser, ja te digo, la danza del sable o... joder, bulería, macho.
0: Ay, estic d'acord.
1: Bulería és un temazo.
0: Bulería.
1: Más te quiero cada día.
0: Del David Bisbal, pues sí, és un temazo. Yo considero
1: un temazo. Como que te hay unas cosquillitas que estás a posar a ballar. Eso es un temazo. Y lanza el sable es lo mismo.

0: Que fa que un temazo, sí, un temazo. Clar, jo pensava que no hi ha uns ingredients concrets, simplement... No sé, és com planetary alignment o alguna cosa així, no? No? Moltes vegades, però clar, vull dir, què és que fa que... No sé, ara tinc Bohemian Rhapsody dins el cap, però què fa que Bohemian Rhapsody sigui un temazo, no? O el Endless Rain aquest, per exemple.
1: No, però són temazos molt diferents.
0: Però clar, són temazos molt diferents, però clar, després si vas al city pop japonès... Jo ara estic amb el city pop japonès, no?
1: Tu sempre estàs amb alguna cosa japonesa, de veritat.
0: Bueno, mira...
1: O si aprens a fer origiris.
0: Origiris, origamis. Origiguinis.
1: No, les onigaris no.
0: Goniguinis.
1: Nigunigus.
0: Nigunigus. Nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus,
1: nigunigus.
0: Clar, és un tema, és un city pop, ara els últims anys ha tingut molta, com una explosió una altra vegada. És música feta al Japó durant els anys 70, 80, que va tenir com una expansió molt grossa durant aquests anys, a l'època del gran boom econòmic al Japó després de la Segona Guerra Mundial. I és com una música molt així, molt alegre, molt optimista, no? I per exemple, jo hi ha temes d'allà que són temazos, que jo els escolto i dic, jo me pongo a bailar. Però clar, jo entenc que això és un temazo, que són... Bueno, no, anava a dir que igual són més desconeguts, però penso, hòstia, no? Perquè hi ha penya d'aquesta que ha vengut molt més CDs, diguéssim. Ha vendido más que molts artistes que coneixem avui en dia. Clar, no sé, què fa que un temazo sigui un temazo? Què fa que Julio Iglesias se'n vagi al Japó i lo pete a saquíssimo, per exemple?
1: Això sí que no t'ho sé contestar.
0: Exacte, o sigui,
1: però és que això ja és massa complicat, és que no, és que, clar, és inabarcable, això que estem intentant abarcar, és inabarcable.
0: És inabarcable, clar, vull dir, tu escoltes el me va,
1: la libertad,
0: i dius, vaya puta merda, o sigui,
1: però hoy puede ser mi gran noche és un temazo.
0: Exacte, va, en Rafael és diferent. Sí, Rafael jo no m'agrada gens com canta, però m'agrada la seva música, la seva, és veritat, m'agrada. No m'agrada la veu, però és una cosa personal, això.
2: Perquè és com que habla un poco así, ¿sabes?
1: No, sí, no, tiene voz de pedo.
2: Sí, tiene voz de pedo.
1: Como el Pierce Brosnan cuando canta en la película de Mamma Mia, tiene voz de pedo.
0: Balada triste de trompeta. Ay, canta un poco
1: así. Que te lo peta.
0: ¡Qué grima!
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, i aquesta penya ho ha patat, és que l'han petado.
1: Però això ja són fenòmens culturals, no?
0: Hòstia, clar, jo quan veig el Julio Iglesias que lo peta en tot el món i dices, però com pot ser? O sigui, com pot ser que aquest senyor... O sigui, la merda de música... O sigui, sincerament, vamos a ser sinceros, o sigui, tu escoltes Balada triste trompeta de Rafael o escoltes Mi gran noche i dius, hòstia, són temazos, o sigui, són...
1: Mi gran noche és un temazo.
0: Són polits.
1: I hablando de temazos... El Trololó es un temazo y no tiene ni letra.
0: El Trololó es un temazo y no tiene ni letra. Y cambio, Julio Iglesias este lo está petando con estas letras carcas y mierda. Pero es que no, dejando de banda la letra, escoltes la música de feta pel senyor Gat y dius, es que es dolenta. Es que es dolenta, es que es cutre, saps? Dius, hostia, tío. Però ho ha patat, però és un dels artistes espanyols que més ho ha patat. I dius, hòstia, com ho fas això? Pues, bueno, això no ho sé. No voldria acabar el capítol d'aquest xerrant de Julio Iglesias.
1: A mi m'encanta aquesta deriva d'odi cap a Julio Iglesias que has agafat, la trobo boníssima.
0: No, no és que sigui jo, és més intent ser analític, hi ha un pot d'odi, sí, però intent ser analític amb la qüestió de Julio Iglesias, però és que realment, vull dir, és un senyor que dius... Bueno, tothom sap el que representa aquest senyor.
1: Puta merda. Tenen temperatures molt extremes al Japó, és una cosa. Jo crec que també aquí ens estem ja llen de tema, perquè a veure, al final això són les persones, no? I hi ha gent que li... Ai, qui se quiere ir a Japó i qui no.
0: Sí. Bueno, jo dic el Japó perquè sempre ha estat durant el segle
1: XX. Tu és el Japó? És com la cinquena vegada que menciones el Japó?
0: Sí, no sé com és, avui m'he agafat amb el Japó. No, no hi he estat mai, no, eh? Tampoc tinc intenció d'anar allà, però...
1: Home, que no, segur que hi vols anar.
0: Bueno, de viatge, sí, m'agradaria, però, oh, però no, no, no és un projecte que
1: tingui...
0: Ja
1: coneix el teu amic.
0: Quin amic?
1: El de les gallines.
0: El Merbou.

0: ¡Eh! ¡No son horas!
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.

0: A la segona meitat del segle XX es van massacrar els elefants africans sota l'argument de frenar la desertificació. Aquests imponents mamífers mengen fulles d'arbre i no tenen gaire miraments en rompre branques per tenir aliment. La visió antropocèntrica es va imposar i es va declarar culpable la fauna silvestre de l'esgotament de terres i vegetació. Això va justificar la mort per dispar de desenes de milers d'elefants. Anys després, es va entendre que era un gran error. El problema no és el nombre d'animals, sinó l'estona que estan sobre un mateix territori. I aquí intervé molt l'espècie humana, que competeix per les terres i pel menjar del seu bestiar.
1: Època de muda.
2: Capítol 35. Àvies sense marc.

Per la seva part, en el món dels ocells, els científics estaven convençuts que eren només els mascles els que cantaven i marcaven territori. La recent incorporació de les dones al món de la investigació i el seu especial interès en saber quin era el rol femení en l'avifauna les va dur a descobrir que les femelles també canten i també adverteixen del domini del territori, cosa que ningú s'havia dedicat a observar. I és que els marcs previs amb què analitzem el món indueixen la nostra mirada fins a magnituds difícils de creure. En els exemples posats, hi havia un enfocament inicial que desviava l'atenció. El problema és que, a l'actualitat, els marcs s'usen molt per conduir la comunicació cap on interessa. Aquí ho veiem cada dia. La versió oficial és presentada com si tingui l'aval en exclusiva de la visió tècnica, de manera que qualsevol altra opinió s'intenta emmarcar, de marc, dins del món de les soterrades maniobres polítiques. Una vella estratègia per procurar que no aflori gaire la dissidència. La dinàmica està tan implantada actualment que és quasi tendre veure com s'aplica en una estudiada carrera de relleus. Clar que si sorgeix un batalló de tècnics entesos en la matèria que se sumen a la part crítica, el marc és més difícil de sostenir. Llavors s'intenta ignorar el fet amb l'esperança que es dilueixi entre l'allau d'altres.

però tornem a la vida silvestre. Sabem que els animals lliures han d'estar molt ben preparats per sobreviure. No hi ha lloc per als sentiments i s'imposa una gran batalla pels recursos. El vell mantra de néixer, créixer, reproduir-se i morir. El marc de la competició i de la màxima economia. Ara, però, ens consta que els elefants i algunes balenes mantenen un paper molt actiu per a les femelles que experimenten la menopausa i que ja no estan en edat de procrear. Dit d'altra manera, hi ha espècies, més enllà de la humana, que també tenen la importantíssima figura de l'àvia,

0: Això representa una enorme ajuda per a la supervivència de les cries joves. Des de proveir assistència al part, fins a saber els secrets de l'alimentació més adient en cada moment. L'evolució ho ha premiat. No ho havíem mirat bé. El científic que va fer matar milers d'elefants, penedit, va decidir dedicar la seva vida a mostrar com es pot revertir la desertificació usant els herbívors. Actualment, presideix un institut internacional i col·labora amb entitats ecologistes. Els marcs es poden trencar. Tot és no deixar-s'hi atrapar.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

0: Radio Far. Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homus, emprar sa calç per fer morters i revestiments era feina d'homus, sa feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils se llogaven altres dones, altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresou que pues, ajudava l'economia familiar. Dic que era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar, emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador de gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el migjorn de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podran recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta en recollit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per de vora la mà i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb els temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mà, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres coses.

0: No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: Va dir, m'és igual si amb els teus peus m'embrutes a tu vola, perquè veig a sa mirada passió que també amara, es qui canta en tu de vora. Li vaig respondre, res millor que en sora blava quan et sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí, que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar el got i sentenciar, és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada, no és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit altaveu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicar-me una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica, reconeixen un company allò que t'identifica. Peuades de mossarena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu, he vist un estel al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nom de planetari. Feim passes petites, no volen anar enfora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara. D'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ella es va posar a ratllar. Va començar a dir-li que pot ser. Ell podria ensenyar-li a ser una mecànica professional de la pell. Però no va acabar de fer-ho, perquè els dos es trobaven ara observant, transfigurats pel miracle que s'estava donant sobre aquella mà. Molt lentament, d'un mode quasi imperceptible, el dolç i encantador paquetet rosa d'en Billy ratpenat s'havia posat a créixer. En la part superior li va sorgir una gran vena blava i el paquet va continuar creixent i creixent fins que els ulls de l'Airline es van expandir i es van abrasar amb el baf quasi fins al punt de fer-la plorar. Però no era per això. Era més bé per la sorpresa davant el fet que el que sempre havia sentit explicar que passava estava succeint davant el seu atònit i alegre cor. En Billy ratpenat, amb els ulls fixes en la seva fava, com els ulls d'un caçador en fixar-se en la presa que es disposa a matar amb el seu rifle, només podia pensar un cop rere l'altre. Un puto campió del món, un puto campió del món.
2: Ja pots escoltar els nous capítols de Biblioteca Freak amb en Xec Pons, cada dijous a les 10 del vespre a Radio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.

0: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.
1: Heus aquí. Jo he sentit el galeig.

però ja he vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc. Quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi ni escalfava, sense més llum que el so, jo l'he vist tornar a prendre, descendre el got

però tots els calfreds, totes les espinades, talment un cor atàvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall.

0: vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
1: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
2: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
0: Just al pla de la pell, en omplir-se de lents, canta el so de la vida.
3: Just al pla de la pell, en omplir-se de lents, canta el so de la vida.
4: Ei, ens pots explicar la història de Carles Quim?

0: Estimat col·leccionista, l'odiem. El sexe perd tot el poder i la màgia quan és explícit, rutinari, exagerat, quan és una obsessió mecànica. Es converteix en un fastigueig. Vostè ens ha ensenyat més que ningú sobre l'error de no barrejar el sexe amb emocions. Delers, desitjos, luxúria, fantasies, capricis, vincles personals, relacions profundes que canvien el color, el sabor, el ritme, la intensitat. No sap què es perd per la seva observació microscòpica de l'activitat sexual, excloent-ne els aspectes que són el combustible que l'encén. Intel·lectuals, imaginatius, romàntics, emocionals. Això és el que dona al sexe la seva sorprenent textura, les seves transformacions subtils, els seus elements afrodisíacs. Vostè redueix el seu món de sensacions, el penseix, ho mata de gana, ho desagna.
1: Poques cartes de dimissió d'una feina són tan elegants i belles com la que presentem avui, de l'escriptora Anaïs Nin, a un mecenes conegut com el col·leccionista. Comencem Epistolari Express, a Radio Far Menorca, amb Andreu Llamburu i Txec Pons.

0: la carrera d'un escriptor o escriptora sol ser progressiva o sol passar per bons i mals moments. En aquest cas, als anys 40, la transgressora escriptora d'un estil escandalosament explícit per l'època, qui descriu el plaer, la sensualitat, la passió sexual des d'una perspectiva femenina, passava per greus problemes financers, per la qual cosa va començar a escriure narrativa eròtica i pornogràfica, juntament amb Henry Miller i altres escriptors. Ho feia per a una persona anònima i per un dòlar la pàgina. Però aquest col·leccionista no estava del tot satisfet amb els relats, per la qual cosa els hi va exigir: deixeu-vos de poesia i descripcions no relacionades amb el sexe. El col·leccionista volia que els contacontes, els serveis dels quals contractava, fossin directament al gra. I és que el porno mainstream sol ser, en efecte, un gènere més descriptiu que narratiu, més afí al pragmatisme fred i sec d'un informe clínic sobre coits i fel·lacions que els matisos enlluernadors i vivits de l'autèntica literatura. La insistència d'aquest mecenes anònim amb què els relats estiguessin desproveïts de la més mínima temptativa de poesia va ocasionar aquesta brillant i exquisida resposta.
1: Si nodrís la seva vida sexual amb tota l'excitació i l'aventura que l'amor injecta a la sensualitat, seria l'home més potent d'aquest món. La font del poder sexual és la curiositat.

0: veritat la passió? Vostè està veient la seva flameta extingir-se asfixiada. La monotonia és fatal per al sexe. Sense sentiments, inventiva, disposició, no hi ha sorpresa al llit. El sexe s'ha de barrejar amb llàgrimes, rialles, paraules, promeses, escenes de gelosia, enveges, tots els components de la por, viatges a l'estranger, noves cares, novel·les, històries, somnis, fantasies, música, dansa, opi, vi...
1: Però és realment anònim, aquest col·leccionista? Després de la conquesta de l'Oest, va venir la seva explotació. Els indis americans, des de les seves talaies, van contemplar amb resignació com les grans planes es convertien en pastura. Ja no de bisons, sinó d'oportunistes. A Oklahoma, la febre de l'or negre va fer sorgir del buit ciutats senceres i imperis corporatius. Les torres petrolíferes van bombar milions de dòlars als comptes bancaris d'alguns empresaris afortunats. Entre ells, Roy M. Johnson, que es va arriscar apostant fort a la ruleta de les prospeccions. I a la dècada de 1910 va recollir els fruits dels seus desafiaments en descobrir a Helton, el jaciment de cru més gran de l'estat. Així era Mr. Johnson, republicà convençut, astut home de negocis, ciutadà modèlic, fundador del diari conservador més important del sud d'Oklahoma, membre del Gun Club municipal i asidu feligrés de l'església presbiteriana d'Ardmore, en què va exercir durant anys el càrrec de diaca. El que ignoraven els seus companys i conciutadans era la desmesurada afició que el nostre magnat del petroli cultivava en secret. Col·leccionar relats eròtics. Mr. Johnson, condicionat en tots els plans de la seva vida per la lògica obsessiva del consumisme, feia servir la literatura libertina d'una manera purament funcional. Presa d'una maledicció com de conte de fades, sembla que era incapaç d'exercitar-se dues vegades llegint el mateix relat. Així, els contes eròtics, limitats a una finalitat masturbatòria, no eren per l'insaciable Mr. Johnson més que articles d'emprar i tirar. Vet aquí, en la seva més crua excepció, el concepte de la literatura Kleenex. Llibres com a mocadors de paper.

0: els delers libidinals de Johnson requerien constantment material nou i, per satisfer-los, va organitzar clandestinament una xarxa privada d'abastament a nivell nacional amb agents destinats d'incògnit a Kansas City, St. Louis, Los Angeles, Chicago i Nova York. Els agents proveïdors de pornografia per a un mercat monoclientel s'encarregaven de contactar amb els escriptors, sempre amb la màxima discreció, i comprar relats originals a dòlar la pàgina. En els 20 anys que va estar en actiu, la xarxa de Mr. Johnson va sufragar la creació d'uns 2.000 contes eròtics, a més lascius, destinats exclusivament al seu gaudi personal.
1: Sap quan perd per tenir aquest periscopi a la punta del seu sexe? Quan podria gaudir un harem de meravelles diferents i noves? No hi ha dos cabells iguals, però no ens permet perdre paraules en la descripció del cabell. Tampoc dues olors. Però si ens expandim en això, vostè crida: salteu-vos la poesia. No hi ha dues pells amb la mateixa textura, i mai la llum, la temperatura o les ombres seran les mateixes. Mai els mateixos gestos, ja que un amant, quan està excitat per l'amor veritable, pot recórrer la fama de segles de ciència amorosa. Quina varietat, quins canvis d'edat, quines variacions en la maduresa i la innocència, la perversió i l'art.

0: Qui formava aquesta alegre colla de mercenaris de la pornografia? 1. Com ja hem dit, Nana Isnin, que descriu el tercer volum dels seus diaris, d'un total de 6, la frenètica activitat que el pintoresc grup d'amiguets van despertar als encàrrecs dels mecenes desconeguts. Jo era la madame d'una casa de prostitució literària, la madame d'un grup d'escriptors afamats que produïen relats eròtics per vendre'ls a un col·leccionista. 2. En Henry Miller, tot i que les narracions que Mr. Johnson li va encarregar s'han perdut, igual que la major part dels arxius pornogràfics del magnat. Molt d'aquest material, Miller el va reelaborar i va integrar a la seva contundent i descarnada trilogia, La crucifixió rosa. 3. El poeta Robert Duncan. Gnòstic i homosexual, militat en una època en què allò el podia portar al calabós. 4. Cares Crosby. Empresària i aventurera, inventora del sostenidor i fundadora de l'emblemàtica editorial Black Sun Press. 5. El poeta neapocalíptic George Barker, que, segons explica Nana Isnin, escrivia erotisme per veure com Utrillo pintava quadres a canvi d'una ampolla de vi. 6. El crític literari Harvey Brett. 7. El pioner de la ciència-ficció Vernon Wolf, que havia estat guardaespatlles de Trotsky. 8 i 9, el matrimoni format per Virginia Admiral i el pintor Robert De Niro, que a la calor dels relats que escrivien per al seu anònim encarregat van engendrar un nadó i el van anomenar com el seu pare, i de gran arribaria a ser actor de fama. Poc després, la parella es va trencar en embarassar-se Robert De Niro, pare, en una tempestuosa relació amb l'altre Robert del grup.
1: Ens hem assegut durant hores preguntant-nos com és vostè. Si heu negat els seus sentits seda, llum, color, olor, caràcter, temperament, ha d'estar ara completament pensit. Hi ha tants sentits menors fluint com afluents al riu del sexe, nodrint-ho. Només la pulsació unànime del sexe i el cor junts pot crear èxtasi.

A la mort de Mr. Johnson, els seus familiars van descobrir el monumental horitzó de la literatura eròtica del segle XX, on tant costa trobar un material entre tanta palla. Els arxius eròtics del difunt, que en qüestió de literatura libertina es podien equiparar a la Biblioteca d'Alexandria. Però hi va poder més el capitalisme que el puritanisme, de manera que, no veient benefici a fer fora els manuscrits de la foguera, van preferir vendre'ls a pes a foscos comerciants. Així, la col·lecció es va dispersar de llarg a llarg dels Estats Units.

A finals dels 60, Roy Locke, un humil editor de Los Angeles, va trobar, rebuscant els prestatges d'una llibreria, un lligall de manuscrits en què va reconèixer la lletra d'una coneguda seva, Nana Isnin, que aleshores era la seva veïna a Hollywood Hills. En Locke li va fer arribar aquells papers i l'escriptora va confirmar-ne l'autoria. Es tractava dels encàrrecs que gairebé 30 anys abans havia anat enviant al col·leccionista i que ara tornaven a les mans gràcies a un cop de sort extraordinari. En rellegir-los, la ja crepuscular Anaïs va trobar en aquells relats desmesurats cert valor literari i va dedicar els darrers anys de la seva vida a revisar-los, polir-los i corregir-los. Es van publicar de forma pòstuma en dos volums, Delta de Venus, 1977, i Pajaritos, 1979, que descollen com a cim indiscutible l'horitzó de la literatura eròtica del segle XX, on tant costa trobar bon gra entre tanta palla.

0: Molt bon dia i alegria. Anem a començar un altre capítol d'aquesta nova temporada d'Escap de Fibló, ja la tercera temporada. I, com sempre, xerrarem de la música punca Menorca amb convidats d'extra, extra qualitat, com avui, que sí que tenim molta, molta qualitat, amb en Carlitos, de Ferreries. Carlos, com estàs?
1: Molt bones, molt bé, estem.
0: En Carlos, que tenim molt bona amistat, som bons amics i també tenia ganes de xerrar amb ell. En Carlos té molt de bagatge, val? Tens moltíssim de bagatge, però començarem pels inicis un poc, val? Llavors, no sé, com comences a escoltar música, com comences a entrar dins aquest món de la música més punk, després no, que ha anat evolucionant cap a altres tipus de música, però bueno, un poc, què recordes tu dels inicis? Bueno, abans de començar a agafar un instrument,
1: tocar, no referes? Vale, nosaltres jo me'n record que en 13-14 anys amb els col·legues ja escoltaven Green Day, Offspring, i Nirvana i mogudes d'aquestes, però nosaltres el que ens va passar que a Ferreries hi havia un munt de concerts, un munt de grups, i allà va ser quan ens va començar a picar la de zona de, més de la música, de voler tocar i totes aquestes coses, no?
2: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

0: Estimades, en el capítol anterior vam poder estar conversant sobre memòria, sobre literatura de jo, sobre diaris i sobre un munt de temes que mos interessen i mos apassionen moltíssim. Vam estar amb en Marc Moll, ell és filòleg i ara mateix és professor de secundària i li apassiona aquest tema, absolutament. I avui seguim amb ell xerrant d'Una dona, un preciós llibre d'Annie Ernaux. Com estem, Marc? Bon dia.
1: Bon dia, estimades.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

0: properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!
1: Na Margalideta

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Tinc un calaix ple de records i de poemes, paraules tendres, cartes d'amor que tu escrivies.

m'arrossec per allà on vaig, m'estalvi d'energia, jo fugo fins les pestanyes. I sa vorera que rebull, els peus a vinidalí, faig camí entre ses mates.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts, amics. Amb aquest programa de Sagramola farem un recorregut per a algunes composicions de caire clàssic. Compositors menorquins, però, que han fet temes amb una línia compositiva i amb unes estructures musicals que en podríem anomenar clàssiques, així com composaven Beethoven, Mozart o Mahler, i que són ben nostres, són els nostres clàssics i no ho fan gens malament, és la veritat.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Nito, benvingut a Maquetes, en el podcast de música menorquina guapa, guapa de Radio Far. És un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
1: Bueno, el plaer és meu, eh? va ser una sorpresa que m'ho volguessis fer una entrevista, per sort.
0: Bueno, ja de totes t'he contat, sí, que el perfil és més...
1: Perquè
0: és més rockero.
1: Exacte.
0: Però és el que te comentava, també, vull dir, des de... De segurament el primer concert que vaig anar jo antes d'anar a veure Iron Maiden o grups aquests va ser Pinyat de Pinyol en la festa de fi de curs de l'escola de mitjorn.
1: Bueno, és un honor que hagin passat tanta gent per
0: les festes. És que no és tanta gent, és que són literalment tothom. Vull dir, poca gent d'UBA que no...
1: Hi ha qualque excepció.
0: Res, abans d'entrar en Pinyat de Pinyol, conta'm un poc els teus inicis. Quan és aquell moment que dius no sé si m'hi vull dedicar, però jo el que m'agrada fer música, m'agrada la música, hi ha qualque moment definitori així, o és una cosa que va entrar a poc a poc?
1: Bueno, la meva història com a música és molt llarga, perquè vaig començar a aprendre a tocar guitarra als 16 anys, que un company me va mostrar els acords i tal, i jo, per el meu compte, autodidacta,
0: sí,
1: vaig anar... I sempre que trobava una partitura amb els acords i tal, jo m'hi posava una cançó que ja coneixia dels anys 60, del pop espanyol, per exemple.
0: Vale.
1: O del
0: pop... Feixerat dels anys 60, de quan tu tenies...
1: No? Sí, jo, a veure... l'any 64... 66, per aquí.
0: Més o menys.
1: Més o manco. Va ser quan vaig començar a aprendre a tocar guitarra. I pels Reis me van dur una guitarra. I per Pasqua, al cap de 3 mesos,
0: sí,
1: jo ja tenc una foto, jo tocant guitarra a Olé, una sortida de joves que va organitzar la parròquia de Ferreries, del Sant Àgueda, del Cera. Vull dir que en 3 mesos jo ja...
0: Ja estaves fent bolus.
1: Havia
0: estaves...
1: après a tocar guitarra, tio.
0: És que tocar la guitarra és bastant fàcil. Jo sempre ho dic a la gent, quan venen allà, no, trobes tu? Sí, la guitarra està bé, vull dir, fos els dits i...
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: L'antropòloga Noemi Villaverde va escriure que els mites són el privilegi de l'ésser humà, que la història, en majúscules, és el privilegi dels herois, en masculí. I que no hi ha tanta diferència entre mite i història, ja que totes dues han servit per legitimar l'ordre social, cadascuna a la seva manera. A la història es dona més importància a la cronologia del temps. En canvi, el mite, al centre, diguéssim, és la paraula que aporta quietud, harmonitza i constreny el poder. Però si el mite té tant de poder, és perquè dins de cada paraula hi ha molt de temps guardat. I és el que s'anomena la veu de l'experiència. Experiència del temps viscut, percebut, assimilat. Les convencions verbals es construeixen permanentment al llarg del temps i venen de tots els esforços de generacions per fer-se entendre. Cada paraula és una història comprimida i compactada. Comencem la mà de contes, aquest darrer capítol d'aquesta quarta temporada, aquí, a Radio Far Menorca. Us narra n'Andrea Oyamburu. I avui anem amb un mite nigerià. Temps era temps, quan els animals xerraven i les coses del món no eren com ara, el sol i la lluna vivien a la terra. Cada capvespre, el sol i la lluna anaven a jugar a casa de l'aigu. Però l'aigu no anava mai a casa del sol i la lluna. Perca, per què no vens mai a ca nostra? Li va demanar un dia el sol. L'aigu va contestar. Perquè tinc molts parents. La meva família és molt gran i anem sempre plegats a tot arreu. Aleshores, el sol va dir: saps què? Faré la casa més gran per tal que puguis encabir-vos a tots i que vingueu. Va, sí, sí, molt bé, va dir l'aigu. Anem xerrant. I el sol va començar a treballar. Va construir un segon pis a casa seva i quan ja el va tenir ben muntat li va demanar la lluna: et sembla bé així? I la lluna li va cantar: no, no, no, l'aigua no hi cabrà, de seguida l'omplirà. El sol llavors va portar més material i va construir un tercer pis. Què et sembla? Et sembla bé així? Li va demanar la lluna. La lluna, de sota estant, va cantar: no, no, no, l'aigua no hi cabrà, de seguida l'omplirà. I el sol va haver de construir un quart pis, però s'ha de dir que ja estava tan cansat que va dir: mira, prou, ara l'aigua ja en pot venir a visitar, que de ben segur que hi cabrà. I en sol demà, l'aigua va arribar i va entrar al jardí. Va cridar en el sol: que puc entrar? I el sol li va dir: sí, sí, sí, benvinguda, com està? Pots passar, pots passar. L'aigua va entrar a casa del sol i va omplir d'algues, peixos, tortugues i corbines el primer i el segon pis. Puc seguir entrant amb la meva família? Va tornar a demanar l'aigua. I tant, va dir el sol, que estava un poc sorprès. Però va cantar amb entusiasme: sí, sí, sí, pots seguir, per aquí. L'aigua va seguir entrant i va omplir el tercer i el quart pis amb peixos grans, balenes i dofins. Hi havia tanta aigua que el sol i la lluna van haver d'enfilar-se a la teulada de la casa. Què farem ara? Va exclamar la lluna. Haurem de saltar, va contestar el sol. Ai, ai, ai... I a la compta de tres, el sol i la lluna van fer un salt enorme i van arribar a tocar el cel. El sol va anar cap a una banda i la lluna cap a l'altra. I des d'aleshores fins ara, el sol i la lluna viuen allà dalt, en el cel. I clar, l'aigua va quedar baix, a la terra. I a vegades, al capvespre, el sol enyora la seva amiga Aigu i baixa ben arran per veure'l-la, perquè encara li agrada jugar amb ella. I la lluna, a vegades, també enyora el sol. Per això, hi ha dies que el veus a tots dos i a l'aigua, a la terra, ben observant la trobada del sol i la lluna. El sol, la lluna i l'aigua és un conte molt popular del folclor nigerià i ha estat traduït a moltes llengües. Aquesta versió inclou versos que vosaltres podríeu musicar molt millor que jo. Perquè, segons els narradors de contes de Nigèria, una història sempre queda millor si afegim cançons, ritmes de tambors i balls. Així que us convido a que narreu aquesta història i li fiqueu sa vostra veu.

0: Mira Llentrisca.
1: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.
0: Comencem el 61 programa amb un duet molt especial, compost per la música menorquina Anna Ferrer i la investigadora i antropòloga Valeria Mata. Benvingudes.
2: Gràcies.
3: Bones tardes.
0: Anna Ferrer canta, compon i descompon cançons d'altres temps, cuida i espigola la cançó d'arrel popular desmitificant-la i fent-la universal. Així és com les seues músiques s'inspiren en la tradició, mentre evolucionen cap a sonoritats pròpies travessades per sintetitzadors. I Valeria Mata és investigadora i antropòloga social. La seva recerca aborda els vincles entre art i antropologia, el viatge i la cultura alimentària. Entre 2015 i 2019 va dirigir Mueve, una biblioteca itinerant de publicacions llatinoamericanes. És autora de Plagie, Copie, Manipule, Robe, Reescriba este libro, del 2018, i Todo lo que se mueve, el 2020.
4: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.

Ves estiu no hi falta gaire, ser Menorca i notar s'aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Ves estiu no hi falta gaire, ser Menorca i notar s'aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Ves estiu no hi falta gaire, ser Menorca i notar s'aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Ves estiu no hi falta gaire, ser Menorca i notar s'aire d'unes

La calcinera. Capítol 5. Emblanquinar. Procés i raons. A l'anterior capítol ens havíem aturat el traspàs de l'emblanquinar com a feina femenina a ofici masculí cap al darrer quart del segle XX. En aquest darrer episodi acabarem de descobrir tot el procés de l'emblanquinat i el seu present, a més d'alguna altra curiositat.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el terròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar mentre s'estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquit allà, i mos hi duia a calç, i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, s'aigua, la calç s'anava fonguent de poc a poc i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bullingués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant que allò cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia passar altre. Dius, caldaves la calç avui i l'empraves demà. Era un poc raro semblanquinar nostre. Ma mare va néixer a Ferreria, sa mare era ferrianca i emblanquinàvem bastant de través.
0: Perquè a Ciutadella com emblanquinen normalment?
1: Per amunt i per avall, vull dir, de pas llarg, que dèiem...
0: I saps a la resta de pobles com se solia emblanquinar?
1: No ho sé, només sé Ferreries perquè ella ho du a cama molt... I també el que feies quan emblanquinaves també era un poc seguir la línia de del que ja hi havia emblanquinat, perquè tu anaves a viure en aquell lloc, però no eres la primera persona que hi havia viscut. Si el més que comandava eres de pas llarg, que dèiem, doncs s'emblanquinava de pas llarg. Que a lo millor era cosa que feies nova o que començaves tu o que no es veia tant. Després agafàvem... es costuma aquest de fer-ho de través.
2: A Ciutadella emblanquinaven de per amunt per avall i de Ferreries per amunt emblanquinaven de través. I me deia que era perquè l'humitat no pujàs, que la posaven de través. Però no ho sé.
0: És una hipòtesi.
2: Però no, és que jo he anat, venia gent, he anat a emblanquinar a cases de Ciutadella que eren gent de Ferreries o de per aquí dalt, de la banda d'aquí dalt, i mos feien emblanquinar de través. No volien que emblanquinassin de dalt per avall perquè deia que ella s'hi tornava més humitat. No ho sé.
1: Jo mos fas efecte que aquest emblanquinar de pal llarg o de través té que veure en l'humitat del lloc. Una mania. Si emblanquines per amunt i per avall i és una paret humida, la humitat regalima i cau baix. Quan si emblanquines de través, me fa l'efecte que aquella humitat ja no cau en terra tan fàcilment.
2: La calç és molt bona donar, però l'has de saber donar, perquè no és el mateix donar a vegades a una casa dalt a baix. Hi ha un pot d'humitat i li donar molt més espessa perquè si no, no tapes. I dalt no li pots donar l'espessa que dones baix perquè si està molt sec, tot són crostes i tot són llapades, que això la gent aquell temps se mirava, deia, és que no deixin una llapada, és que aquí n'hi ha una. I... clar, no, la gent no volia calç en el sentit de que la feina era la mateixa i la calç se n'anava al cap d'un any o mig any ja havia deixat i els pintors no van voler anar de calç, van voler anar de pintura. Se'n fa de calç, però poca.
1: no s'adonava tampoc una calç com a molt, molt, molt espessa, s'adonava donant sense ser clara que quedés aferrada, sí, però no era... Jo no veig cap tipus de pintura que emprin avui, per exemple, per poder dir... Era una cosa molt diferent, la calç, a el que és avui.
2: La calç és agraïda, perquè sembla que la dona és clara, sembla que no fa res, però quan t'ha aixugat i us ha llevat i ha tornat de mort a viu. Trescar una gota en terra, quasi no la veus, però quan t'ha aixugat sí que la veus. I vaig tenir un representant, bueno, van tenir representants de pintura que venien i me deien: aquesta pintura és més blanca que la calç. Dic: no, jove, no. La calç, no hi ha cap pintura més blanca que la calç. I si tu me'n dus una, te la compraré. Perquè feies la prova, agafaves la calç, agafaves el pinzell, feies un enfront quadrat i deies: a la pinta fem un quadre aquí enmig i demà matí quan venguis mirarem a veure quina és de les dues més blanca. No fallava la calç. No fallava la calç, era sempre més blanca. L'únic que la calç no aguantava tant, però això és el que tenia. Però de blancor era un blanc viu, un blanc polit, donava vida. La calç és el més blanc que hi ha. No hi havia cap pintura que la superàs.
0: Però a les cases, a part del blanc de les parets i experiments, també hi convivien altres colors com el vermell d'omagre de les rajoles del paviment, una mescla d'alúmina i terra amb òxid vermell de ferro.
1: L'omagre s'emprava per fregar. Normalment, tots les cases de lloc, sobretot de lloc, estaven fetes de rajola, d'una rajola porosa, una rajola vermà porosa. Metsa porosa se fregava a mà amb aquesta aigua que s'hi posaven a capolvos i l'aigua quedava vermà i la rajola, clar, semblava que li daves molta vida, el manco, quan s'hava acabat de fregar, quedava molt bé. No hi havia sòcol, feien un rivet que el feien d'omagre mesclat en llet perquè quedava més fort, no se n'anava tant de veres el color, i aquest rivet, clar, era com que fregaves a mà i normalment les rajoles no eren com a molt planes i era molt fàcil esquitxar la paret de castell governà. Llavors això no podia quedar així, es havia de passar la garnereta i llevar-se aquells esquitxos vermells perquè no se permetia de cap manera.
0: Però hi havia qualque raó per emblanquinar?
3: Ara m'ho explica un poc els avantatges que tenia i els problemes que tenia. A Menorca, clar, la calç ha estat un material fonamental perquè la matèria primera era molt abundant, la pedra, pedreny, la Menorca pedreny, i perquè era un material en si molt barat. Després també la calç tenia un avantatge. És que a Menorca fins als anys 70, ben avançats, se va seguir construint en pedra local, en el que nosaltres deiem la pedra de marès, que és una pedra que és el resultat de la sedimentació dels fons de la mà de milions d'escalers de crustacis que se dipositaven en els fons de la mà, però allò se va com a fossilitzar i va fer un tipus de pedra, que és la pedra més abundant a la plataforma sur de Menorca, que és una pedra que, clar, té l'avantatge que és molt bona d'extreure, molt bona de manipular, però té aquest problema, que és molt bona d'erosionar, de llevetxar que deien altres. El llevetx li dona i la degrada. La qual cosa també s'afegeix que és una pedra que té unes qualitats hidròfiles preocupants. És una esponja. I el fet que sigui una illa molt plana, l'humitat-nos menja. Pels ossos és tremendo, Menorca. Ha estat una terra difícil per això, perquè és un clima desagradable i hostil, sobretot per el percentatge d'humitat que arribava a l'ambient. Clar, això fa que les parets absorbeixin l'humitat els dies molt humits, les parets absorbeixen l'humitat d'en terra, les parets... Clar, i això fa que l'aplicació de morters de calç, de revestiment de calç i l'acostum d'encalar, el que per una banda, protegir la pedra d'aquest efecte erosiu que té, de desfarçar, i no li resta a la vegada transpirabilitat, que és el que necessita el marès, poder respirar. Ens trobem que una casa, dintre d'una casa, poden arribar a un percentatge d'humitat ambiental del 99,9%, la majoria de dies de l'any. Clar, això fa que la humitat, degut a la transpirabilitat permanent de les parets i a la porositat dels marès, la humitat s'acabi condensant de fora en lloc de dins. El que passa és que té una contrarèplica, i és que l'acostum d'encalar tant provoca unes gruixes calces que arriba que no deixen transpirar la humitat. I això ho veiem a cases antigues que no han estat rehabilitades. Jo, per exemple, faig feina a dues cases nobiliàries, són cases que han respectat els seus ambients originals i els seus materials originals, i ens trobem que les plantes baixes i els soterranis, els dies de molta humitat, les parets regalimen. No poden absorbir la humitat que arribava a l'ambient. Per lluitar contra la humitat aquesta que regalimava les parets de les cases, es va posar molt de moda forrar-les de friso, d'aquests frisos marrons horribles de plàstic, per tal d'amagar aquest problema. Això a la llarga el que fa és encara augmentar-lo en el problema. Però vull dir que ha estat una lluita sempre contra l'adversitat dels materials. Per acabar, dir-vos que s'acabals té un component climàtic molt interessant, i és que el color blanc i el seu efecte reflectant en l'arquitectura popular ha fet que els mesos de molt de calor refresca els espais interiors, i quan fa molt de fred es decalenta, i això també ha jugat en el nostre favor per crear uns ambients agradables dintre de les cases antigues.
0: En Blancà ha perviscut durant més de 8 segles. Malauradament, avui dia la desaparició de l'ofici de calciner, dels forns de calç i el baix cost de materials fabricats industrialment provenents de la península ha fet que cada vegada es vegin menys persones emblanquinant els enfronts de casa seva fins gairebé a desaparèixer.
2: En llocs, sobretot, emblanquinaven de calç perquè no tenen ni paleta les parets, i eren parets de gruixa, de calç, i en llocs de dintre igual. Tant hi era emblanquinar de fora com un boer, com un galliner, com una solta, la feina emblanquinar en calç, que era el que hi havia més econòmic. I després també desinfecta més. La calç desinfecta més que no qualsevol pintura.
3: L'ofici s'ha perdut, la calç ve de fora, la calç ve de manera industrial, ve de València, troc que ve, i d'Extremadura, és una calç més dolenta. En el cas dels edificis de nova construcció a Menorca, òbviament el marès ha estat substituït per el bloc d'hormigón, de formigó, trencadors professionals de la pedra en queda un en tota Menorca, que copa tota la demanda que hi ha, bàsicament avui la pedra local sempre per finalitats decoratives, i sempre el bloc d'hormigón, i quan se fa una casa sempre ciment, se revoca en ciment i se posa pintura plàstica. Hi ha un rebuig cap a generalitzat entre els menorquins, un rebuig cap als materials pobres d'aquell temps. I avui en dia, quan una família compra una casa antiga, el primer que fa és llevar tota la calç, repicar-ho tot, treure els marès, deixar els marès vist dins, i de fora, bé, dins, o posar pla dur, en tot el que sota veu de problemes després, i el que fan amb les façanes és donar-li l'espaleta, que respon molt malament en els materials de Menorca, sobretot la pedra de marès, ho escup tot, ho escup i escup la sal que té dins. Veus edificis molt degradats que no assimilen bé els materials de fora, i després que s'acostum d'encalar ha anat enrere. Això el que ha fet ha estat, des del meu punt de vista, el que ha fet és transformar, anar com a degradant l'aspecte original que tenien els pobles de Menorca.
2: Els que se calç, com van deixar Can Mesquita allà, Can Barraca, que dèiem, que van deixar de fer carles, només hi havia el mercadal un puesto. Però no donava abast ell. A més, la gent volia cosa més, menys pols per emblanquinar i més sa, que era sa, més ràpid, sa no, ràpid, que era la pintura. va ser pintures, les cases de pintures van començar. Aquesta és pintura hidròfuga, aquesta és de per damunt de calç, aquesta és per allò, i va estar, la gent, agafar un rodillo és molt més pràctic que no agafar calç.
3: Quan un edifici és antic, això és el que jo em fa més pena, i és que els nuclis històrics de Menorca, el que comentàvem amb tu antes, el nuclis històrics, el cas de Ciutadella, té una normativa que obliga a mantenir els elements arquitectònics tradicionals, a mantenir els colors, però no arriben al grau de concreció de mantenir els materials originals. El cas dels pobles petits, el Mitjó, el Mercadal, encara conserven aquell aspecte típic que s'espera d'un poble mediterrani, aquella blancor tradicional, però pobles com Mó, Ciutadella, aquella textura de les façanes antigues, encalades, aquella cosa tan plàstica que li dona aquell valor històric que ens ajuda a entendre l'edifici, l'antiguitat de l'edifici, tot això en el dia s'elimina. I jo quan vaig a una casa que encara no l'han reformat, dic, mira, encara en queda una. Però quan la venen, ja bé se destrossa. I avui en dia vas, per exemple, pel nucli històric de Ciutadella i jo me sembla una urbanització, me sembla vinibeca, una cosa, façanes llises, unes costat de l'altra, sense aquest tipus d'encant, sense aquella rugositat que tenien les façanes d'aquell temps.
2: Que ja quasi no s'empren a calç. Encara n'hi ha qui l'empren, poc, però l'empren. Per exemple, en el pla, tots els horts del pla se feien tots de calç, ni siquiera ratllàvem. Qualque vegada, ningú qualcú que ha fet una passada de pintura, però allà baix, en la sal que hi ha de les parets, no durava ni tres setmanes. La calç tampoc, no.
1: En els mateixos temps, que de com es plaiaves fent aquesta feina. Jo no la record feixuga, tot i que reconeix que no devia ser com a molt bona de fer, tampoc. Però la record com en certa nostàlgia.
3: Les tradicions vinculades amb secals visquen un mal moment. I clar, tot això són les repercussions que té a nivell de transformació del nostre paisatge tradicional.
0: En aquest capítol de La Calcinera hi han participat Antoni Camps, historiador, Narcís Canrich, Fia de Pagesos i en Bep Taverner, emblanquinador.

La Calcinera és un podcast de la història de la calç a Menorca produït per Ràdio Far amb la col·laboració de Toni Camps, Jordi Pons, Maria Cardona, Cisc Enric, Bep Taberner i Celso Taboada. Aquí volem agrair la seva contribució en la preservació del patrimoni cultural de Menorca.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: A nit els mosquits no m'han deixat dormir. M'han despert d'un somni horrible i sagnant. El somiava volant, tots esvalotats, debatent quin trosset de mi era el més bo. Primer han començat a matar-se entre ells i un de llarga trompa s'ha alçat dictador. Però només de tres xuclades ha durat. La sang pot ser dolça, però la sang vol sang.

0: Hola, hola a tutti, benvingudes.
1: Benvinguts, això és Radio Far i esteu escoltant...
0: Arizonas. Bueno, què, Gavi, com van els mocs? Com va aquesta, aquesta setmana?
1: Un sac de mocs andant. I tinc una muela que m'està matant, però vinc aquí igualment, perquè t'estim molt.
0: Molt bé, Gavi. Hola, arizones, arizons, bruixes i bruixots, com esteu? Esperam que tots molt bé. I jo m'agradaria aprofitar per recordar que no ho estem fent prou, ni ho estem fent com es mereix, que la nostra meravellosa sintonia és l'elixir de ses bruixes, de ses nostres estimades Fornaris, un grup d'estrimopunk de Ciutadella de Menorca, format per en Joanal i en Sastre, i amb sa complicitat i ajuda d'ana Cristina, com a tercera bruixa. Ells, hereus i hereves de ses arizones, ens il·luminen i ens acompanyen en aquest projecte. Si voleu saber més d'ells, podeu escoltar el nostre primeríssim programa de la temporada passada, on ens vam tenir amb nosaltres, i bueno, i tal vegada els podríem tornar a dur, no, Gavi?
1: Sí, sí, i jo vull aprofitar...
0: Vinga, sí.
1: ...per dir una cosa, per si ens senten, si ens escolten, perquè els vull demanar disculpes, perquè els vaig veure... me'ls vaig trobar en Scrank al setembre i vaig tenir un lapsus visual molt heavy, saps que jo me passa, no? Que se'm va un poc solla,
0: sí.
1: Molt estrany, bueno, no molt estrany que se me'n vagi solla, però se'm va en aquell moment,
0: sí.
1: I els vaig reconèixer.
0: No, no els vas reconèixer.
1: No, sí, me van començar a xerrar com molt, ah, què tal, Gavi, no sé què, i jo pensava, qui em va estar hablando, saps?
0: No!
1: Va ser horrible, després me vaig sentir molt malament, perquè a més ell m'ho va dir, no, però si jo som el de Fornaris, jo pensava, jo som imbècil, ¿vale? Què tal? Encantada, me torno a presentar, tu ets de Fornaris, jo som gilipolles.
0: Sastre, Joana, no li tinguem en compte, a vegades sura, una Gavi sura de tant
1: suro
0: en quant.
1: Suro molt, penso, estic volant, ¿vale? Perdó, estic anciana, nois, en sèrio, un beso molt fort, vos envio, vos promet... La pròxima vegada us reconeixeré perquè ja des d'aquell dia pues, ho vaig pensar més bé. Vale?
0: Bueno, doncs pues va, pues ja està fet. Us hem de tornar a convidar. Aquí queda.
1: Vale.
0: Un bessó molt, molt fort des d'aquí, Fornaris. Bueno, i dit això, avui, com pot ser d'una altra manera, xerrarem d'un tema molt interessant.
1: Clar, per sort, bueno, no, per sort no, és bastant fort, però sempre xerrant de temes interessants, eh?
0: Tot, sí, tots sí. Són temassos?
1: Tots. Sí, xerrarem de diversitat sexual i de diversitat de gènere.
0: Clar que sí, perquè ens volem diverses, ens volem lliures i ens volem sexualment dignes i valeroses, i l'educació i la formació en aquest sentit són fonamentals.

0: I tu, com us duràs, Gavi?
1: Bé, avui la cosa estava un poc complicada, però no perquè no hi hagués material, tot el contrari. La realitat és que des de ja fa uns quants anys hi ha molta producció audiovisual i també literària al voltant de la diversitat sexual i de gènere. Però
0: Per
1: bueno,
0: sort,
1: sí,
0: que bé,
1: per
0: que
1: sort,
0: bé.
1: que bé, gràcies. Plataformes, llibres, escriptors i tot el que
0: Productors,
1: estiguis, no?
0: productores,
1: Sí, dibuixants de còmics,
0: creadores,
1: tots.
0: sí.
1: Avui em vull centrar en la part més testimonial, així que deixo de banda la ficció i porto en primer lloc un llibre editat amb ajudes públiques a Menorca, el 2022, que es diu Converses pendents sobre la visibilitat lèsbica i identitats dissidents a Menorca, coordinat per Àlex Segura Sintes i il·lustrat per Blanca Mató.
0: Molt bé.
1: I sí, que mona, no, Àlex? I en segon lloc, No Trans, un documental realitzat per Elio Kollen a l'any 2018 que recull els testimonis de nou persones trans de gènere neutre i no binàries a Barcelona.
0: Beníssim, començam.

Under Pressure, aquest temasso de Queen i David Bowie, dos grans on els hi hagi, sempre m'ha fascinat per la seva doble lectura. Under Pressure parla de la pressió social i econòmica del boig món on estem ficades, on rodam i rodam i rodam en aquest sistema capitalista de pip que un dia mos matarà. I, però també xerra del sistema heteropatriarcal, aquest que ens té etiquetades, categoritzades, tancades en una capsa de sa que no sempre és fàcil sortir-ne. Un sistema on la teva orientació sexual i barra o de gènere hauria de coincidir amb el que s'espera de tu, perquè si no, no sempre és fàcil caminar tranquil i tranquil·la pel carrer, sense pressió.

David Bowie van haver d'enfrontar-se des de la seva posició privilegiada a una societat que no sempre els entenia, que no sempre els respectava, que no sempre els sostenia. Si per a ells no devia ser fàcil, imagineu-vos com és per tota la resta.

El cas és que moltes persones creixem amb la idea que només existeixen homes i dones. També creixem pensant

0: Tant que es sexe i es gènere són el mateix. Però no, no és així. La nostra realitat no és tan simple, no és tan polaritzada, no és tan blanca o negra, si me permeteu les etiquetes. Per explicar-ho pla i fàcil i per qui no hi estigui relacionat amb tots aquests termes, ara faré una explicació for dummies.
1: Molt senzilla.
0: Molt senzilla. Sí, exacte.
1: Sinòptic.
0: Exacte, sí. Per totes les erissones i erissons, pues, bueno, que necessitin refrescar, repassar o simplement posar-ho així com fàcil en els nostres departaments.
1: Això m'ho ve bé, també, sí? Però jo a vegades me perdo un poc.
0: Vinga, va. Bueno, molt, molt, molt esquemàtic i molt en resum, perquè tot té moltes més complexitats, però bàsicament, el sexe fa referència a les característiques biològiques, fisiològiques, amb les que neix una persona. És a dir, les característiques físiques. El gènere, en canvi, fa referència a una sèrie d'actituds i comportaments que formen part de la nostra identitat. En moltes ocasions, el sexe i el gènere es corresponen, però en d'altres no. Per exemple, un exemple molt bàsic també, ¿vale? A la nostra societat, si una neix dona i s'identifica com a dona i es vesteix i té comportaments com els que s'espera d'una dona a la nostra societat, com he dit, és a dir, té comportaments femenins, aleshores aquesta dona té un gènere que coincideix amb el seu sexe fisiològic, que no vol dir orientació sexual, ¿vale? Però clar, és que aquesta realitat no sempre és així. Per les persones trans o transgènere, el seu sexe i la seva identitat de gènere no són coincidents. Per altra banda, per les persones no binàries, el seu sexe no és identificatiu plenament amb el seu gènere i seleccionen característiques de les dues identitats, masculina i femenina, per construir la seva identitat pròpia. Molaria tenir dibuixets, o poder...
1: Tot i així, ja,
0: perquè no sé si estic xerrant massa i costa d'entendre, però he intentat fer-ho el més planer i bàsic i esquemàtic possible.
1: Tot i així és complicat d'entendre, sobretot quan te mous en aquest espectre que no és ni trans ni no trans, diguem-ne, no, que està allà enmig.
0: Bueno, és queer?
1: Sí,
0: clar,
1: però...
0: És és la fluïdesa el que hem de començar a també normalitzar.
1: Ja.
0: Saps? I no voler-ho... És com aquesta ànsia que té la societat per col·locar.
1: Per
0: col·locar
1: les
0: coses.
1: Ah, vale, saps? Pues entonces eres chico. Ah, vale, no, pues sí. Entonces eres chica.
0: Exacte. Saps? Sí. No cal, no?
1: No.
0: No cal. I això és guai.
1: Sí, és molt guai.
0: Treure'ns aquestes ulleres.
1: El que passa és que, clar, vam viure tant d'anys, això no existia, saps?
0: Clar.
1: Que és com difícil, sortir de... Sí.
0: Bueno, en definitiva, la identitat sexual o de gènere no és quelcom tancat, fixe i determinat, sinó que pot tenir un ampli espectre. La identitat és diversa, com totes les persones, i tothom hauríem de tenir la llibertat d'escollir qui o què volem ser. La llibertat de poder expressar-nos, la llibertat de poder vestir-nos, la llibertat de poder comportar-nos, la llibertat de poder anomenar-nos com sentim i com volem. Aleshores, què és i què significa queer? D'aquesta paraula, que hem llegit i escoltat molt, no sempre n'hem tingut clar el seu significat. La història de la paraula queer és, d'alguna manera, la història de les persones que s'han reapropiat de les armes que històricament han servit per violentar-les. En la lluita de la construcció de les diversitats sexuals, hi ha hagut, per reduir molt, una altra vegada, dos camins principals. Aquelles persones que han optat per afegir les seves inicials a l'acrònim LGBT i aquelles persones que han optat per aferrar-se al concepte queer com el terme que representa l'ample, amplíssim espectre d'identitats que no són heteronormatives i o cisgènere. l'origen de la paraula queer és un tant fosc. Queer, etimològicament, significa estrany o rar, però a l'Anglaterra dels segles XVI i XVII va ser emprat també per definir aquella part de la població que era considerada no útil per la societat. Per tant, aquella gent que viu als marges. Paul B. Preciado és filòsof i pensador espanyol que s'identifica com a persona queer. Si no el coneixeu, Arizones, ja el podeu començar a llegir. Explica la paraula des d'una relació de poder. Diu, aquel que llamaba a otro queer se situaba a sí mismo sentado confortablemente en un sofá imaginario de la esfera pública, en tranquilo intercambio comunicativo con sus iguales heterosexuales, mientras expulsaba al queer más allá de los confines de lo humano. És a dir, l'expressió queer s'entenia com una expressió deshumanitzant que posava èmfasi en la diferència de poder i en el privilegi de qui sí es correspon amb la norma i pot insultar l'altre fent servir aquesta paraula. D'aquí que queer és una paraula reapropiada, resignificada, que empodera les persones que es consideren diferents, estranyes, les persones que, en certa manera, estan al marge. Que cada cop ho siguem més, per favor. Perquè aquí, a Arizones, som i pensam que els feminismes han de ser amplis, transversals, acollidors i respectuosos amb aquesta multiplicitat d'identitats. Un altre dia podríem dedicar un programa a la diversitat de feminismes, alguns d'ells massa rancis per al nostre gust. Sí, amigues, no tots els feminismes són amables amb la diversitat. Però, bueno, però avui no hi entrarem en aquest prat, exacte, perquè això seria un altre programa. Mm. Bé, em sap greu per totes les oients de Radio Far, que ja esteu més versades en tot aquest tipus de termes i de conceptes, però em semblava una introducció bàsica i necessària per tot seguit presentar la nostra convidada d'avui i el projecte que capitaneja. Tocuir-la, com hem dit a la intro, és un espai transfeminista, un espai de pensament crític i acció social per impulsar la formació, la reflexió col·lectiva i l'acció social. El laboratori va tenir la seva primera edició els passats mesos de febrer i març d'aquest 2023, aquí a Menorca, amb una sèrie de tallers i amb molt bona acollida. Nosaltres també hi vam ser per allà. També suràvem un poc. Perquè, sí, hi va haver estones que estàvem un poc perdudes.
1: Sí. Sí,
0: però
1: va ser molt interessant.
0: Molt interessant, bueno, és molt constructiu, te dona espai per la participació des de qualsevol nivell en el que estiguis com a part de la societat, a on normalitzam tantes coses que no haurien d'estar tan normalitzades.
1: Sí, no, va ser molt interessant. Mm.
0: Doncs aquí arriba la segona edició i per això hem convidat avui en Alba perquè mos la presenti. Quiero ser más animal que una perra. Quiero darte que facer de guerra. Quiero probar la mi atracción animal. Quiero saber cómo lo fago, fago lo tradicional. De puntos no mando mal. Vémonos en el filando moreno. Doyte mil vueltas, chaval.

0: Aquí som, ja tenim en Alba Pons Rabassa amb nosaltres. Benvinguda, Alba.
1: Hola, com esteu?
0: Alba Pons Rabassa és activista, investigadora i docent. Ella és la coordinadora tècnica de TuQueerLab. Moltes gràcies per venir aquí a Arizona, a Radio Far, a presentar i a xerrar de la nova edició de TuQueerLab. Començarem per el principi. Què és TuQueerLab? Què hi promoveu i què proposeu?
1: Bueno, primer de tot, moltes gràcies a vosaltres perquè, bueno, no només per convidar-nos una altra vegada en aquest espai, sinó també per tot el recolzament que vau donar a la primera edició de TuQueerLab, no? I tot el paper també protagònic que teníeu amb el tema de ràdio, que el van posar com un dels centrals en els coworkings, no?
0: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Sí.
2: Sí, va ser molt, molt interessant.
1: Bueno, i una vegada dit això, TuQueerLab en un principi va néixer el febrer del 2023 i va néixer com una iniciativa, com un procés, no?, de diferents laboratoris per pensar, per generar espais, per pensar juntes i junts amb la gent convidada i amb la gent que s'inscrivia en el procés, no?, sobre determinats temes que el que tenen en comú és la perspectiva des de la qual ho plantejàvem, no?, que és una perspectiva transfeminista, és una perspectiva queer i és una perspectiva antiracista, no?, una perspectiva que té en compte que no només és que ens estem ubicant des d'un feminisme que no es basa només en la identitat, sinó que més bé es basa en... posa el focus en les violències, no?, que configuren, per dir-ho d'alguna manera, la societat, no?, i que permeten que la normalitat es vagi reproduint. No? Aquesta normalitat que ja dèiem a la primera edició que no és una qüestió de normes, que no és una qüestió d'estadístiques, no? Sinó que és una qüestió de normes socials i que per poder mantenir-se i reproduir-se tal qual, el que necessita són les diferents violències. No? En aquest cas, ens interessa repensar col·lectivament amb aquest projecte que és TuQueerLab, no?, les violències LGTBI-fòbiques, les violències masclistes, però també les violències racistes i classistes que travessen de forma meridiana, no?, les nostres quotidianitats i, per tant, la nostra manera d'identificar-nos, d'expressar-nos i de relacionar-nos. No? El que és TuQueerLab, transfeminismes, pensament crític i acció social, ara mateix, després d'aquella primera edició en la qual estem molt contentes perquè va venir bastanta gent i es va veure, no?, que hi havia un interès i unes ganes de seguir fent coses juntes i junts.
0: Sí, va haver molta participació.
1: Sí, va haver més participació desesperada i esperem que aquest any, que hem dividit, no?, aquest projecte que l'any passat van ser diversos laboratoris, no?, que era un procés de reflexió col·lectiva però també de creació d'estratègies i de microestratègies transformadores per al nostre context local, no?, que posen els centres de transformació en termes de col·laborar amb l'erradicació d'aquestes violències. No? Aquest any, degut també per com va anar i el que vam detectar, no?, i vam veure també de la gent que venia, el que deies, no?, la gent, hem tret com dues potetes, no?, d'TuQueerLab. TuQueerLab s'ha convertit en una sombrilla, s'ha convertit en una sombrilla de la qual en una sombrilla que habla de la perspectiva des de la qual trabajamos, de la perspectiva des de la qual activamos, que és esta perspectiva transfeminista, antirracista, queer, i aborda diferents temes, però des de dos projectes diferents. Uno és el que hemos inaugurado recientemente, que és TuQueerLab Espais de Formació, i l'altre és TuQueerLab Investigació Acció, no?, que seria com una segona edició de lo que ja vam fer aquest any, en realitat, perquè va ser a principis del 2023 i això ho farem en el 2024.
0: Vale.
1: El que ara inauguram
0: els espais de formació,
1: són els espais de formació.
0: Són tallers, no?, perquè ens entenguem d'alguna manera, participatius.
1: Sí.
0: I...
1: Tenim dos tipus diferents de formacions, dos tallers transversals, no?, un que ja hem fet ara a Mercadal, que era sobre facilitació de grups, que li pot aportar una mirada, com s'aquí proposa TuQueerLab, no?, que és transfeminista, que és queer i que és antiracista, a les metodologies de la facilitació de grups. Aquest va ser el que vam fer ara el novembre. I ara, dia 15 de desembre, també a Mercadal, en el CCCM de Mercadal, es farà un taller sobre comunicació i llenguatge. A veure, és perquè ens entenguem sobre comunicació i llenguatge inclusiu. No? Ara, nosaltres des de la perspectiva que ho estem plantejant, no és només amb un objectiu d'inclusió a una societat determinada, aquesta que estem criticant, no? Perquè diguéssim que no és el nostre horitzó, sinó que el nostre horitzó és transformar aquesta societat, no integrar-nos a una societat amb la qual no estem d'acord perquè estructuralment és injusta i és excloent, sinó proposar una forma de comunicar-nos, una forma de xerrar, però també d'escriure i d'altres tipus de llenguatges que siguin crítics i que siguin transformadors, tenint en compte que aquestes violències formen part d'allò estructural de la nostra societat. No? Crec que aquí és important també tenir en compte aquesta diferenciació. No? Quan xerram de coses inclusives, no ens estem demanant a on és que estem volent incloure i aquí. No?
0: T'anava a dir precisament que aquests tants espais de formació com d'investigació es pot apuntar a qualsevol persona, van dirigits a un col·lectiu o a una sèrie de treballadors i treballadores que, amb qui ja us focalitzeu o penseu perquè siguin gent que treballa directament en un sector de la societat, o és obert a tothom?
1: No, principalment són espais oberts perquè consideram que la ciutadania, més enllà d'on faci feina o en quins grups activistes o no estigui, pot ser ciutadania sensible que tingui ganes de repensar aquestes qüestions. No? En aquest sentit, són espais totalment oberts, també gratuïts, perquè tenim una subvenció del govern de les Illes Balears que ho permet. És veritat que cada un dels tallers, com us deia, no? Hi ha dos tallers transversals que poden servir per molta gent que treballa o activa políticament en diferents grups, associacions, administració pública, escola, hospital, el que sigui, no? I hi ha alguns, aquests són transversals, per tant poden servir a tothom, perquè tothom està a grups i tothom es comunica, per dir-ho d'alguna manera. Per això li deiem tallers transversals. Ara bé, després tenim tres formacions específiques que es faran en aquest cas a Palma, i que ja van, si bé estan obertes a la ciutadania en general, perquè consideram que tothom necessita transformar la seva mirada per poder col·laborar amb aquesta transformació social.
0: Totalment.
1: Sí que hi ha una crida especial, no?, a gent que pot ser que treballi o activi políticament en l'àmbit social i comunitari, en l'àmbit de salut comunitària, en l'àmbit educatiu i de pedagogies, pot ser formal o no formal, no? Són tres formacions, una específica per incorporar aquesta mirada feminista interseccional que té en compte tots els eixos de desigualtat social, no només el gènere o no només la sexualitat, en el que és el treball social i comunitari, no? Aquest doncs, podria ser per persones educadores socials, integradores, psicòlogues, però també veïnes d'una associació, no? Vull dir que al final és ampli, no? La idea és com transformar la nostra mirada per poder actuar, o sigui, la manera que nosaltres tenim de mirar el món condiciona la manera en què actuem sobre el món, això vol dir com ho relacionam, això vol dir sí, pues com ho relacionam, com ho sentim, com, no? I quines metodologies també aplicam, sigui metodologia en l'àmbit laboral o sigui com fem les coses, la nostra vida quotidiana. No? I aquesta relació entre com miram i com entenem el món i què fem té uns efectes, no? Té uns efectes socials, afectius, comunitaris, materials inclús, totalment específics. No? I això, aquests efectes estan alineats o no amb un horitzó transformador o un horitzó que simplement el que vol és que es perpetuï o es reprodueixi, que es repeteixi la societat tal com està ara, no? Que és una societat que, com dèiem, no? Estructuralment és desigual, és excloent i que reparteix de forma desigual i jerarquitzada les possibilitats per construir una vida digna, no? A les persones, és a dir, no és que les persones siguin vulnerables o les poblacions, les lesbianes són una població vulnerable o una minoria, no. Se mos ha vulnerat històricament o se mos ha minoritzat històricament, no?
0: Totalment.
1: Llavors tenim aquesta dirigida a l'àmbit social, l'altra que estarà dirigida més al tema de pedagogies per l'àmbit educatiu, però també formal i informal, no? I això vol dir que pot venir una profe, pot venir una monitora, però també pot venir una mare, però també pot venir, no?, qualsevol persona que estigui interessada en educar o transmetre coses d'una altra manera, no? I després tenim una altra que és específicament sobre salut comunitària i temes de despatologització de les identitats LGTBI, no?
0: Bueno, Arissons, tothom, per favor, apuntat-se en Estocuir Lab, que és gratuït i per totes i tots, així que no hi ha excusa.
2: Bueno, com que arribem a Mallorca, No?
0: I, exacte, te volia demanar aquest salt que hi ha hagut territorial també, no? Que l'any passat us vau centrar, òbviament es projecta nascut a Menorca i al voltant de sa vostra realitat local, com deies, de sa nostra realitat local, però bueno, des de sa vostra preocupació de ses persones que heu generat es projecte. Però enguany l'heu fet saltar també a Mallorca. Que bé, no? Enhorabona.
1: Moltes gràcies. Pues sí, bueno, la nave nodriza sigue en Menorca. I a
2: una
1: més,
2: vegada.
1: Sí, sí. Totalment, no nos vamos, no nos movemos i seguim amb moltes ganes de seguir fomentant, potenciant les xarxes comunitàries en el nostre context local. El pepinazo viene en febrero del 2024 i és en Menorca, això ens ho quedam aquí, no? Que és aquest procés d'investigació, acció, creació, que ja vam fer l'edició l'any passat. Ara bé, si va de deus, no? Com que sempre que fas coses que criden l'atenció, que a més tenen un impacte, no? En la realitat i també en com es divulga, no? Aquesta realitat, de que bueno, també a Mallorca volem, no? Que es mobilitzin aquestes xarxes i a més pues enguany se diferència amb l'any passat. He de dir que també esperam tenir, s'han d'acabar de confirmar alguns recolzaments econòmics, entre ells els fons menorquí de cooperació, que una altra vegada pot ser que ens segueixi recolzant, no? També els col·lectius transfeministes de Silla, a través d'una sèrie d'activitats que van estar fent, que hem estat fent durant aquests anys, han fet una aportació econòmica en el projecte. Vull dir que són diversos agents que estem posant molt d'esforç i materialitat, no? Perquè això sigui possible. Ara, una de les subvencions dels governs de les Illes Balears era més probable que ens la donessin si també saltàvem a Mallorca. I bueno, vam decidir fer aquest joc, no? De dir, vale, pues, a les dues illes, però també amb el punt de mira molt posat amb les nostres xarxes comunitàries. No?
0: Ah, amb el retorn...
1: Sí, i amb el tema de la descentralització, no? Que sembla que els debats potents o potencialment transformadors, interessants, potents, es donen a les grans ciutats. Pues no, a Menorca estan passant coses, qüestionàvem, no, la primera edició d'Squeer Lab, dèiem, és que a Menorca sembla que no passa res, però sí, insistim, sí, passen coses i segueixen passant i volem que segueixin passant, no?
0: Els tallers que plantejau sempre estan previstos des d'un punt de vista comunitari i de construcció comunitària, com deies. Això és important per vosaltres?
1: Sí, de fet és de lo més important. Nosaltres consideram que individualment no es pot fer gaire, no? I sobretot perquè lo individual segueix, no, com quasi les directrices del neoliberalisme, o sigui, és a través de pensar col·lectivament, activar col·lectivament i de connectar-nos en les nostres xarxes i fer acció col·lectiva que realment podem fer petites accions transformadores. També tenim superclar que no canviarem el món ni ho pretenem, no? O sigui, partim de la humilitat davant d'un món tan complex com en el que estem, però si consideram que ja només es produir produir coneixements fora de l'acadèmia, o sigui, no fa falta que estiguem a la universitat, nosaltres produïm coneixements quotidianament allà on estem xerrant amb gent.
0: I tant.
1: Sigui en el mercat, a la ràdio o a qualsevol banda, no? Lo important és el diàleg, no? I necessitem lo col·lectiu per poder també veure les realitats des de diferents punts de vista. Estem en una realitat molt, molt complexa que les lentes monofocales no ens serveixen per a ni analitzar i menys per intervenir sobre la mateixa per transformar-la, no?
2: Bueno, i a més hi ha com molta renou mediàtica, no? A vegades, i no te deixa veure exactament, al final els protagonistes queden com de fora, saps? De tot això, crec.
1: Exacte, i que també és monopoli que tenim, per exemple, a Menorca amb el tema dels mitjans de comunicació, i així només està perpetuant, promovent, reproduint un sol discurs sobre la realitat com si fos una veritat absoluta, no? Un discurs que invisibilitza totalment les experiències de moltes de les persones que som de Menorca i que tenim totes dret a ser a viure a Silla, igual que l'altra gent que sí se sent representada amb aquests discursos més monolítics, no?
0: Has xerrat de la importància de la comunicació i de posar noms, no?, entre totes i tots. En aquest sentit, hi ha una part de la societat que es queixa, que s'allunya de certs discursos perquè només hi veu complexitat, no?, en tota aquesta diversitat. Què els hi diríem?
3: Pues no sé si podríem xerrar gaire, no? Perquè, clar, no ho tinc clar, vale?
2: Però els diríem... No, però t'he de dir que, personalment, o sigui, i jo crec que era Magda, també, a nosaltres ens passa, eh? Bueno, no sé, a mi va passar, saps? Que a vegades tot tenia com un to molt elevat, saps? Per moments, no? Hi ha moments que s'omple com això, de paraules molt, molt específiques i has de pensar una estona, saps? I clar, això es ve que... moltes vegades te tira cap enrere, no?
3: Clar, jo sempre dic el mateix, no hi ha transformació sense incomoditat.
0: Brutal.
3: No, sí. Perquè al final lo fàcil és ser normal o intentar ser-ho. Mm. Quan tu tries o no tries, te toca involuntàriament allunyar-te de les normes socials per lo que sigui, qualsevol ruta externa en aquesta línia recta, aquesta normalitat sempre és més incòmoda i és més difícil. Mm. Ningú us ha dit, ni seré jo la qui vagi a dir, que transformar és algo fàcil, no? I és molt important també, quan pensem de transformació social, també hem de transformar les nostres maneres de llegir la realitat i de narrar-la, no? I
0: en tan aquest, important.
3: Clar, i en aquest sentit... pues clar que jo també fa anys arribava a puestos on no en tenia res, no? El que passa és que jo sent que a Menorca també hi ha com a un puesto petit i conservador on he nascut, així que no l'estic criticant, però és...
2: O
3: el puc criticar.
4: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Benvingudes, bruixes, bruixots.
1: Sou a Radio Far i esteu escoltant...
0: Arizonas!
1: Continuarem dient? L'any que ve?
0: Ja està, no? L'any que ve canviant d'entradeta, no?
1: L'any que ve no deim res.
0: Exacte. L'any que ve que sonin els fernaris i ximpum.
1: Bueno, com estàs tu?
0: Molt bé, i tu, Gavi?
1: Ha passat Nadal, ja tenim un passat.
0: Ai, que bé, no? Bueno, però ha estat guai aquest Nadal.
1: Sí, ho hem passat junts, sí. No? Que nostra, molta germanor, sí. Amb tots, molt sí, de menjar. Sí. Un poc viejo, no? Tot.
0: Tot no? És menjar, no?
1: Sí, què trobes?
0: Però està bé.
1: Sí.
0: Tradicional, tot molt bo, una escudella que va fent nan boníssima.
1: Sí, boníssima, sí.
0: Gambes.
1: Sí, les gambes quedaron unes quantes, però bueno, després el dia 25 al soterrani
0: ja està.
1: Ja està, ja s'ho menjant tot.
0: Torra de salmó, pera salvino, molt bo. Molt bo, molt bo, molt bo.
1: Tu com vas passar Nadal?
0: Això va ser la nit de Nadal, clar, el 24, clar. Que com jo no fèiem res, és 25, sí que vam tenir dinar familiar. I bueno, i normalment que m'hem ajuntat amb una vintena de persones, però enguany mos hem dividit i només érem 8 a taula. Uh-huh. I bueno, i primer hi ha com una sensació així d'estranyesa, no? Perquè és com, ai, què ha passat aquí? Però després, en realitat, bueno, pues, també està bé fer un petit comitè i tenir sí. més temps per
1: parlar.
0: Sí. Sí.
1: No hi ha tanta renou.
0: Exacte, és guai. Però els fiats no és tan guai.
1: Un poc menys de pastissets.
0: Exacte.
1: Sí. La meitat.
0: Sí, sí. No? Però bueno, enguany feia falta calma. O sigui que molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
1: Súper.
0: Sí. I bueno, i a més, el dia 23 vam fer un event prenadalenc. Tu i jo que no tenim empresa... que no formen part de cap corporació ni tenim sopars de Nadal de feina, mos en vam muntar un.
1: Va
0: no?
1: ser molt divertit. Núria, Fàtima, ho hem de repetir. Les nostres grans bibliotecàries de la nostra vida personals, us estimam. Sí.
0: Vam anar a fer un... Bueno, a fer un veure i un tardeo sí. a Ciutadella.
1: Que jo crec Fàtima. Que no anava a Ciutadella des de l'any...
0: 94?
1: Sí. Des d'abans de la pandèmia, tal vegada. Saps?
0: Exagerada.
1: Sí.
0: Bueno, de marxa, no? I vas per altres coses. Per això.
1: Molt poc.
0: Bueno, no, va ser molt divertit.
1: No, molt divertit, veritat, molt divertit. Van trobar gent molt divertida, molt guapa també.
0: Sí.
1: No?
0: Sí.
1: Per allà...
0: Sí. Carícies.
1: Carícies.
0: Un pack de carícies. Molt bé, molt bé, molt bé.

0: Bueno, i després d'aquesta repassada de dies de Nadal i de festes, esperam que tots vosaltres i totes vosaltres, arissones, també hagueu, bueno, ho hagueu passat bé, ja sigui dins el marc de les festes nadalenques o fent el que literalment vos roti, que m'ho sembla meravellós també.
1: Estava
0: si no ho celebreu.
1: Estava pensant en aquesta paraula, que fort.
0: Es ve? Doncs, bueno, explica't-vos que avui farem un especial. Avui fem, exacte, un Arissones així un poc diferent. Ens venia de gust fer una altra cosa, en realitat. Ho podem dir, no, Gavi?
1: Sí, volíem convidar...
0: A molta gent.
1: Molta.
0: I fer una espècie d'aquelarre.
1: De bé.
0: Exacte.
1: Amb foc.
0: Sí, molaria tant.
1: Uf, i tot.
0: Sí, sí, sí, sí, molaria molt. Mira, podríem aprofitar per fer-ho en algun solstici, però més d'estiu, i sí, poder fer un directe quasi, així com...
1: Amb molt de micros.
0: Sí, sí.
1: Estaria
0: exacte.
1: Bé.
0: Bueno, això, mos venia de gust fer una aquelarre, una juntar dones que mos agraden i que ens posen, de ses que aprenem i de ses que admirem, però el temps se'ns ha tirat a sobre i ses agendes i sa capacitat de micròfons de Radio Far no permetia una cosa tan ambiciosa. Així que, bueno, ho posposam, vale? Sí. Ho farem, algun dia ho farem.
1: És però... que teniu micros per la propera temporada, demanarem els vostres micros.
0: I... Vinga, micros i gravadores.
1: I gravadores, sí, a tope.
0: Molt bé.
1: Però, mentrestant, avui farem un especial, com dius tu, i farem un balanç, un repàs de lo que portem fet i de lo que ens queda per fer.
0: Et trobes? I ho farem mano a mano.
1: Mano a mano, venga.
0: Només tu i jo.
1: Sí. Un poco a ti, un poco tu, un poco yo, un poco tu, un poco yo.
0: Exacte.
1: Pim, pam, pim, pam.
0: Avui farem un poc de repàs de ses dones que han passat per el programa, com bé dius, i també vos convidarem a que, si us ve de gust, fagueu una carta als reis i a ses reines, en aquest cas, i mos demaneu també, si podeu, si voleu, quin tema o persona voleu que portem a sa temporada que ve, perquè avui, amb aquest programa, tancam temporada... I bueno, i vos convidam a proposar-nos, a fer-nos propostes per l'any que ve.
1: Per WhatsApp, si voleu, les que ens coneixeu, per Instagram, Anna Magda, perquè jo no l'obro mai, i si no, veuré el missatge en el 2044. O al mail a Radio Far, clar.
0: Exacte, o en el correu de Radio Far.
1: I bé, i també us compartirem avui recomanacions de llibres, alguna pel·lícula, algun documental, coses que hem anat llegint i consumint durant aquest 2023 i que ens ve de gust compartir amb vosaltres. Així completem una mica i deixem aquest moment com de que no se sap què fins al final.
0: Molt bé, exacte. I per últim, també ens ve de gust fer un poc de balanç d'aquest any, d'aquest puto any 2023, abans de tancar-lo i de tirar-lo per sa finestra.
1: Què dice? Què dice? Però si ha estat el millor any de la nostra vida.
0: Te sale el acento choni. Què dice?
1: Què dice?
0: Ha estat el millor any. No, no, per tirar-lo per sa finestra, però amb molts aprenentatges que no volem tirar per sa finestra. Així que vinga.
1: Bueno, un d'aquells és aquest programa, precisament. Exacte. Gràcies. Sí.
0: Gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: A tu.
1: A tu. Vinga, som-hi.
0: Vinga, va.

0: Pues bé, comencem fent un poc de repàs de les entrevistades i entrevistats que han passat per Arizones. Vinga, tu.
1: Sí, a veure, començam. La primera temporada va ser molt de gust. Estaven tu i jo, més peix, més nerviosetes, així. Bueno, els micròfons ens donaven un poc de respecte, no? Sí. Però tampoc ho vam fer malament.
0: No, jo t'he de dir que he descobert una...
1: Una possible cosa... vocació, no?
0: Sí. He juntat la meva vena argentina amb un micròfon i no havia pensat que això seria una combinació. Se me va ocorrir que podia ser una combinació perfecta.
1: Ja. Bueno, doncs vam tenir un primer programa d'introducció aquí amb ses bruixes, ses nostres arizones com a protagonistes, i vam xerrar d'elles, d'Anna Magdalena, na Joana i d'Anna Inés, la nissaga de bruixes ciutadanenques que ens guia i que ens il·lumina en aquest espai radiofònic. Gràcies, arizones.
0: Només ens falta que ens digueu quin serà el nombre guanyador de la loteria del Niño.
1: Arizona, si podeu, per l'any
0: que ve. Per favor.
1: Bueno, i en aquell primer programa vam tenir en els Fornaris. Com vosaltres sabeu, un beso molt fort, Fornaris. Ells són en Joana, en Sastre i na Cristina, un grup d'escrimopunk de Ciutadella que aprofit per fer un poc de bombo.
0: Clar que
1: estan engegant ara un Verkami per al seu pròxim disc. Totes a Verkami, per favor. I els podeu veure en directe pròximament també, que jo sàpiga el manco, dia 20 de gener seran a Music Box a Sant Lluís.
0: Mira, ja tenim sortida.
1: Un event, exacte. Sí. Bueno, i volem aprofitar per recordar que aquest programa Arizones va néixer amb la voluntat de donar veu i visibilitat, com ja sabeu, a tantes dones, a sa feina o sa figura de ses quals no ha transcendit o no les coneixem tant com ens agradaria, per raons vàries, sobretot estructurals. I aquí a Arizones ens preguntem, què fan ses dones? Quantes portes i camins han obert a la nostra societat, sa menorquina? Els ho hem agraït i reconegut prou? Bé, idò. Per això, com ja sabeu, som aquí. De moment duim 16 programes i ens en queden tantes de dones per reconèixer i per fer-vos conèixer, que quan pensa en tot el que ens queda per xerrar m'entra un poc de vertigen.
0: Ai, que divertit. No, jo m'entra amb moltes ganes.
1: Ja,
0: queda molt, però mirem el positiu. Tenim moltes coses fetes.
1: Això és bé.
0: T'has imaginat que has arribat fins aquí?
1: No.
0: Ai, no sé. Jo, per exemple, mira, hem tingut a la Consuelo.
1: Ai, sí, la Consuelo Marquès.
0: La primera dona caixera de Menorca. Ana Pilar Pons, la primera dona glossadora.
1: Sí.
0: I tot i que cada vegada que hem acabat un programa sempre ens ha semblat que quedava bé i ha estat molt polit i molt preciós i ses entrevistes amb tots els convidats i tal. Però jo t'he de dir que aquests dos programes en concret, el d'Ana Consuelo i d'Ana Pilar, vaig plorar molt.
1: Vaig plorar, eh?
0: Sí.
1: En sèrio?
0: Sí. Quan els vaig acabar de sentir, vaig plorar.
1: O sigui, una vegada acabats, quan els escoltaves a casa teva,
0: sí,
1: ploraves.
0: Molt. Però bueno, ja sé que no és cap novetat.
1: No, però és bé, són programes que emocionen.
0: Sí que bueno, sé. Perquè són persones molt, no? Són elles molt protagonistes, no? Del que estaven explicant. I...
1: Sí. I vam fer també un programa sobre ciència, sobre la figura femenina en el món científic, on vam xerrar amb la Marta Jordi, que és l'actual coordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis, que ens va portar també uns quants noms rellevants de dones menorquines en el món de la física i de la ciència.
0: Ah, sí, va molar molt aquest programa,
1: sí,
0: també. Va ser molt guai, i l'entrevista i tal, m'agrada molt. Sí. També és un programa a recuperar, Arizons i Arizones. I també un altre, el més recent, amb la psicoterapeuta i terapeuta familiar Nairuna Inchaustegui, que van rebre molt de missatges després d'aquest...
1: Sí que es va.
0: Que sí? Que va ser un programa molt especial, perquè a més després mos van passar moltes coses. Jo crec que mos van remetre aquest... Tot el temps mos van passant coses després d'això, o abans, no? Però després, que ens porten allà a aquell programa una altra vegada, no? Les cures, la maternitat, el paper de la dona dins de sa família, o sigui, molt fort.
1: Nairuna ens va llançar una proposta, a més, o li vam llançar nosaltres, ja no me'n recordo.
0: Sí.
1: Que encara hem d'acabar de veure com la fem realitat. Qui vol un consultori Arizones? Molaria, no?
0: Jo el vull. Trobo que nosaltres seríem les primeres. Vanessa Escastell pregunta... No, soy jo, vale?
1: Vale. Bueno, la temporada passada també, per cert, vam dur dones del món de l'art i de l'espectacle. En un programa vam juntar la ballarina, coreògrafa, rapera i poetessa Mama Fiera, i que vam fer com un duet amb la música i guitarrista Anabel Villalonga. Va ser un programa super diferent on vam provar de fer un altre format, que era de diàleg, amb aquestes dues convidades, i va ser molt, molt interessant. Si no l'heu escoltat en aquell programa, per favor, reviseu-lo.
0: Jo me'l vaig perdre, és a dir, el vaig escoltar després també. Probablement també vaig plorar. Ja me'n recordo, perquè com que plor tant...
1: Estaves amb grip.
0: Estava amb grip, però espero que tornin alguna vegada, perquè sempre fan moltes coses aquestes dues dones, diferents, o sigui que sempre es poden tornar a convidar.
1: Trobarem l'excusa.
0: Segur.
1: Sí, sí. Però sí que hi va ser en el programa amb la Montse Marroquín, la historiadora amb la qual vam xerrar de l'entrada de la dona a la indústria menorquina i de la importància que va tenir el seu paper en aquesta industrialització.
0: Aquest programa també m'agrada molt.
1: Aquest va ser molt de gust. Sí. El primer d'aquesta segona temporada va ser guai.
0: A més que vam dir quin és el nostre projecte de vida, en realitat.
1: Uh-huh.
0: Que és Abajo el Trabajo.
1: Abajo el Trabajo. Ai, que riure, sí, tio.
0: Saps? És molt important que mos quedem amb aquesta consigna, perquè és... Hauria de ser el consigne de la nostra vida.
1: Mira, me l'hauria d'escriure a l'oficina, no? Per l'arribada de l'oficina, Abajo el Trabajo.
0: Desitjos de 2024.
1: Abajo el Trabajo.
0: Abajo el Trabajo.
1: Bueno, i també hi va ser-hi en el programa que vam fer amb les de Filosa, amb na Valen i n'Àlex, amb qui vam xerrar d'educació sexual. Que mones, que guai que va ser, eh?
0: Molt divertit.
1: Qui més hem duit? A veure,
0: Gavi, doncs mira, hem duit també na Marina, na Marina Gevenestar, que jo tampoc hi era, perquè encara també estava malalta.
1: Exacte.
0: I vam parlar, bueno, has parlat tu concretament, de mites i performance. I aquesta temporada més van tenir una donassa.
1: Ai, sí, hem tingut una donassa.
0: Sí, Fina Salort, filòloga, investigadora i divulgadora cultural, en qui van conversar sobre la importància de la cultura. Va ser preciós, també.
1: Sí. Estic molt agraïda d'aquest... Bueno, és que tots els programes m'ho surten molt bé, Gavi.
0: Sí, quan sortim d'aquí a vegades pensem, no sé què és, i després tu el montes, fas màgia amb les teves mans.
1: Un poquet, sí, en l'ordenador.
0: Lleves
1: sí.
0: tots els meus... I quan ja no hi són, pues queda un programa molt guapo.
1: Molt bé, un poquet de música per aquí.
0: Pues sí.
1: Bueno, Gavi, tampoc us podem deixar els dos homes que han passat per Arizona.
0: Pues
1: un per temporada, n'hem duit un a la primera i un a la segona.
0: Perquè pues no diguen.
1: Recuperau, si podeu, el programa amb en Marc Pellicer, historiador i arxiver, amb qui vam estar parlant sobre prostitució a Menorca, arran del seu últim llibre, que es titulava La història de la prostitució a Menorca. Molt interessant, aquest llibre i aquest programa, on vam fer un dibuix un poquet de l'actual situació de la prostitució també a Menorca, que em sembla que no existeix, però sí que existeix.
0: El llibre és increïble, és com un llibre d'aventures, és fantàstic. Escriu molt bé.
1: Escriu molt bé, Marc, sí.
0: Sí.
1: I aquesta temporada també vam tenir en Miquel Far, psicòleg i psicoterapeuta, activista i divulgador de les anomenades noves masculinitats.
0: Txan, txan, txan!
1: Tan necessàries. Mal anomenades, això s'ha de noves masculinitats, no m'agrada gaire.
0: Sí, esto es como noves tecnologies.
1: No em vam xerrar prou en aquell programa.
0: Noves tecnologies, que penses noves, però si ja no són tan noves. Fa 40 anys que està internet.
1: Sí.
0: Pues sí, van tenir un programa sobre violència de gènere també, un programa molt difícil però molt necessari, on van xerrar amb la Victòria Coll.
1: Sí, aquest és de la primera temporada.
0: Exacte, sí. I crec, bueno, i també fa un programa, va venir aquí, que com que fa molt poc que l'hem fet, sembla que no l'hagin desmentat, però han vingut de Joana Garau.
1: Exacte.
0: També. I també tu Queer Lab, que van tornar l'Alba Porrabassa, que es va tornar a explicar tota la info aquesta que té dels tallers que faran de tu Queer Lab,
1: que
0: sempre podeu tornar al seu Instagram o a la seva web, perquè ja comencen, d'aquí poc comencen
1: ja n'hi ha hagut tres,
0: sí.
1: I ara gener n'hi haurà dos o tres més, però aquests crec que seran gairebé tots a Palma, però després és febrer, es tornen a emplaçar aquí a Menorca.
0: Sí, o sigui que esteu atentos.
1: Exacte. Mm. Bueno, i crec que això és tot. Ho estic repassant tot i crec que ja està. Tens la sensació de que hem fet molta feina, Gavi.
0: Ai, sí. I jo crec que se'ns ha enxamplat el món.
1: Total.
0: No?
1: Sí.
0: De repent s'ha omplert de moltíssimes dones. O sigui, ja hi havia moltes dones al, al nostre voltant, però aquest any de repent s'ha convertit com en una manifestació femenina d'hormones i de coses meravelloses.
1: Bueno, i Arizones, Arizons, si no heu escoltat algun d'aquests programes o si encara que els hagueu escoltat els voleu reescoltar, ja ho sabeu, doneu-li en play de nou mentre cuinau ara per Cap d'Any o mentre preparau sorpresetes per als Reis, perquè estarem una temporada fora. Aquest, com acabem de dir, és l'últim programa de la temporada.
0: Pues el balanç és molt positiu, com han dit, però encara arrosseguem temes i protagonistes que volem dur a Arizones des de la primera temporada. O sigui, és fort, perquè tu tenies... Bueno, ja. Hi havia com temes programats
1: en
0: i al final...
1: En el projecte de programa vaig fer un plantejament de primeres entrevistes i sí, sí.
0: I han anat apareguent d'altres.
1: Exacte.
0: I d'altres molt interessants s'han quedat allà enmig.
1: Exacte, sí, sí. Ens queda xerrar de tantes coses com de cinema i cultura audiovisual, de sa dona a l'esport, de sa figura femenina en el món de la pintura. Ens agradaria també fer un programa en el Museu de Menorca, de sa dona, la dona al camp, d'ecologisme...
0: Moltes coses.
1: Jo no,
0: jo no diré tot. No desvetllarem tot el que volem fer.
1: No.
0: Perquè
1: no,
0: ja has dit massa, però també et dic alguna que altra idea que també podríem portar, però ja la comentaré amb la directora del programa.
1: Molt bé.

0: Bueno, i què fem ara, idò, Gavi?
1: Ara fem una recommendations battle.
0: Vinga, va, una batalla.
1: Una batalla de recomendaciones. Recomendacions de coses que hem vist, o llegit o escoltat aquest 2023 i que ens ve de gust compartir amb vosaltres, erissones i erissons.
0: Iupi, vinga, va. Perquè no ens trobeu tant a faltar o ens trobeu manco a faltar mentre estem fora, vos fem aquestes recomanacions. Penseu que aquí de les recomanacions és negavi, així que me disculpareu si jo no ho faig tan bé com ella. No sóc una gran recomanadora.
1: Perdona.
0: Però ho intentaré.
1: Perdona, tu ho fas tot bé. Què dice? Bueno. Què dice? igual l'any que ve podríem fer un programa on invertim els papers. No sé si jo sortiré molt ben parada. No sé si me convé gaire.
0: Bueno, pot ser un experiment divertit.
1: Pot ser un experiment.
0: Sí.
1: Bueno, començo jo o què?
0: Vinga, va.
1: Vinga, dale. Pues jo avui vinc a parlar de còmic i novel·la gràfica.
0: Molt bé.
1: I com que vull que comencem comenceu l'any amb força, i quan dic força és força física i mental, pues vos porto un còmic que es diu Supergirl, la mujer del mañana.
0: Toma ya.
1: M'encanta. Per als que no coneixen a Supergirl, no sé si sabeu qui és, però Supergirl...
0: És Superwoman.
1: No. Vale. És Supergirl.
0: Vale.
1: I Supergirl és, concretament, Kara Zor-El,
0: okay,
1: que és la cosina de Superman.
0: Ah, vale.
1: Més joveneta que ell, vale? I... No, més joveneta no, és més gran. I també una de les heroïnes més poderoses del món. O sigui, aquesta tia té molta força, vale?
0: Vale.
1: Però quan dic molta, és molta.
0: Com tu.
1: Més.
0: Vale.
1: Molt més. O sigui, jo he pogut obrir les bòtils de cervesa...
0: Estem fent una cervesa avui per celebrar el final d'any i per celebrar que mos tenim.
1: Amb una forquilla, però aquesta dona pot fer moltes coses. Normalment, bueno, com en el cas... Tots els superherois tenen les seves característiques que es defineixen, no? Cadascú d'ells, no? Batman, que sempre està mal humor, no? Superman, que és com l'encarnació de l'espíritu americano, bla, bla, bla, no? En el cas de Supergirl, normalment es retractava com una jove innocent que moltes vegades no sap molt bé què fer amb els poders que té,
0: saps? Vale.
1: I també, bueno, lògicament, com totes les dones del còmic més tradicional i clàssic de superherois, pues està bueníssima, lògicament. Però aquestes característiques no són exactament les de la Supergirl d'aquestes pàgines. En realitat,
0: vale,
1: aquí ens trobarem amb una dona que sap parlar amb els silencis, que és molt forta, sí, però és molt justa i molt resolutiva.
0: Ai, que guai.
1: Està estructurada a la manera d'una espècie de road movie còsmica, perquè se'n van a passejar per l'espai. El còmic aquest, pues, ens explica el viatge que fa justament per l'espai la pròpia Supergirl i una altra noia molt joveneta que es diu Ruthie, mentre es van cercant un home que ha matat el pare de la Ruthie, en concret.
0: Vale.
1: Val? I la Supergirl s'ofereix, pues, a ajudar-la a trobar aquest home i a venjar-se, no? El còmic està narrat com si fos un monòleg interior, no? de la pròpia Ruthie, que va com explicant, o sigui, va explicant la història com d'una manera, o sigui, va com construint un mite al voltant d'aquest personatge Supergirl, no? Perquè flipa amb ella, flipa molt amb tot el que fa, flipa, i és que realment flipa. I com que ella flipa, tu flipes també amb ella.
0: Que guai.
1: És molt bonic. Ella l'admira moltíssim. Pues el to del còmic és com molt tranquil i molt poètic.
0: Vale.
1: I l'autor, que es diu Tom King, jo crec que en aquest cas ens regala una història de valor, d'amistat, de creixement, bueno, de sororitat, d'amistat, però de sororitat, d'amistat entre dones també, i de força interior, que és una delícia.
0: Que guai.
1: No, o sigui, no feu cas de que és un còmic, que a vegades hi ha gent que igual li té com una mica de, no, de respecte o de por als còmics. Agafeu aquest còmic perquè és preciós. Tom King és un guionista amb una trajectòria un poc curiosa, perquè a ell li agradaven molts els còmics de petit i al principi va intentar com fer-se guionista, però bueno, va haver com una sèrie de problemes que no tenien res a veure amb ell, que van fer que no pogués ser ja de molt jove. I com que havia fet la carrera d'advocacia, pues bé, total, que va acabar treballant com a agente de la CIA.
0: ¿En serio?
1: Sí. Sí.
0: Wow.
1: Sí, era un agente secreto, ¿vale? I ja després ho va deixar, ja quan era gran, adult, bueno, aquest home deu tenir més o menys la nostra edat, o és just un poquet més jove.
0: Uh-huh.
1: Pues, li van donar l'oportunitat i va començar a escriure guions de còmics, però nada menos que a la cabecera de la sèrie regular de Batman.
0: Wow.
1: Que és com, bueno, és com entrar en el mega Olimpo de los còmics, de superherois, saps?
0: Clar, clar.
1: Bé, per jo va fer una etapa memorable, o sigui, això m'encanta, però sé que és un autor que o te l'estimes molt, yeah, o l'odies molt. Dins del fandom comiquero, bueno, hi ha alguns que no se l'estimen

0: També ha fet coses en còmics de l'universo Sandman. Bueno, en fi, té així com un portfolio bastant important. És una dibuixant brasileña. Però en aquest cas queda tan clavat amb la història
1: Que guai.
0: que és que és preciós. Te manté atrapat fins al final.
1: Que guai. Jo
0: És
1: no
0: molt
1: sóc
0: bé.
1: molt del món dels còmics, però m'estan entrant moltíssimes ganes, no només per el dibuix, sinó també per la història que
0: És
1: està
0: molt xulo,
1: relatant.
0: és molt xulo, és molt xulo, és molt xulo. Està editat per ECC, vale? I encara no és a la biblioteca.
1: Encara no hi és, eh?
0: No, aquest no.
1: Vinga, va.
0: Vinga, suma i sigue. Te toca.
1: My turn. Bueno, doncs jo començaré recomanant una sèrie que no destaca ni despunta com a sèrie excel·lent, però que per propera i divertidíssima ja es mereix ser recomanada. Estic xerrant de Això no és Suècia. L'has vista o
0: No,
1: no?
0: encara no. Me l'apunto.
1: Molt bé. Aquesta és una sèrie que es va estrenar aquesta tardor a TV3, dirigida i creada per l'actriu Aina Clotet, junt amb en Daniel González i na Valentina Viso. És una sèrie made in Barcelona, totalment, que s'apropa a un moment vital molt concret. Supos que moltes oients de Radio Far ja n'haureu sentit parlar o l'haureu vista, fins i tot. Però bueno, us explicaré una miqueta s'intríngulis de la sèrie. Els protagonistes, na Mariana i en Samuel, que viuen a l'Eixample, barcelonina, decideixen mudar-se per educar les seves filles a un lloc més autèntic, a prop de la natura, i lluny de les respectives i doloroses infanteses pròpies. Se'n van a viure, idò, a Collserola, a la muntanya de Barcelona.
2: Adverteixen els experts que ens hem anat rodejant de substàncies altament tòxiques per a la salut. Tenim milers de derivats químics amb qui convivim estretament. Presenten uns llindars individuals de toxicitat més o manco controlats, però ningú vigila l'efecte combinat. En els perills territorials, sovint hi veiem el mateix error.
3: Època de muda. Capítol 42. L'efecte còctel.

La indústria del petroli genera actualment molts productes més enllà del combustible. Tenim tèxtils que no estacen i que no s'encenen al foc, perquè hi hem afegit compostos. Tenim plàstics de cuina, cosmètics, pesticides, desodorants, envasos, que desprenen fàcilment això que s'anomena disruptors endocrins. Es tracta de substàncies químiques que afecten el funcionament hormonal. Les hormones venen a ser la manera en què es comuniquen les nostres cèl·lules i aquests disruptors de vegades anul·len les hormones i de vegades les suplanten, generant importants desajustos que es tradueixen en patologies modernes.

Són modernes, sí, però no tant. Fa molts anys que es van descriure els primers efectes. El llibre de Rachel Carson, Primavera silenciosa, ja advertia d'ocells que no cantaven per disrupció endocrina. És de principis dels anys 60. De llavors, el problema ha crescut, perquè la indústria ha tingut més influència que la ciència. Quan s'ordena el territori, sempre es recomana treballar amb equips multidisciplinaris, precisament perquè cal controlar diversos efectes combinats. Per exemple, posar hotels al camp sense límit de places, com planteja la modificació que s'està preparant del PTI, no només pot contribuir a ampliar la congestió turística de l'illa. Posar centenars de persones a una zona on no hi ha clavegueram genera alts perills de contaminació de l'aqüífer, incorpora noves pressions d'extraccions d'aigua i més infraestructures d'abastiment energètic a indrets no pensats per a això.

0: Fer hotels grossos o grans bodegues en sòl rústic implica un trànsit important de camions que hauran d'abastir els establiments, una circulació molt més intensa de vehicles en una zona de camins rurals. A la llarga, s'intentarà ampliar la secció dels camins, com ja estan fent alguns hotels. Voldrà dir haver de tenir grans zones d'aparcament que, amb molta probabilitat, se situaran vora espais d'important risc d'incendi. Quantes piscines i de quina dimensió s'hi posaran? Perquè amb l'esmentada modificació també s'elimina la restricció d'una piscina per establiment, així com les dimensions màximes de les piscines. I tornaria a haver barra lliure.
1: Necesitamos madera! Traem madera! Traem madera! És la guerra!
0: Els avanços mèdics han permès controlar molt bé les malalties infeccioses a països més rics, però no han pogut controlar les patologies modernes. Les investigacions científiques permeten generar mapes geogràfics per saber com es distribueixen les noves afeccions. Això ha desmentit la teoria de la vulnerabilitat en funció del codi genètic. Ara, diuen els experts, compta més el codi postal, és a dir, l'ambient en el qual viu la gent. A l'hora de prevenir les destrosses territorials passa el mateix. Més que la filosofia general entre humans i natura, el que compta és l'articulat dels instruments legals amb què es doti cada comunitat. Quan el territori s'ordena amb contractes menors individuals, quan la Comissió de Medi Ambient passa a ser una persona que es designa a dit, els efectes combinats no són avaluats. I no és una casualitat. La ciència ha identificat també els compostos orgànics persistents, els forever chemicals. En el territori hi ha les pressions especulatives reincidents, els forever lobbies, que, en cada ocasió propícia, reapareixen.
2: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Radio Far.

0: I benvingudes en el programa que fa 6 i que tanca aquesta temporada de Simposi, en què hem sigut opinòlogues de temes variats, tots ben interessants, amb 6 ties molt xules. I hem fet la volta al món amb literatura d'aquí i d'allà. Avui, per acabar, tocava tornar a casa. Ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la literatura de ca nostra, Menorca. Quina es veu té la literatura menorquina? Quins temes explora? Allò que es presenta com a local pot emocionar arreu? Quin encaix té la defensa de les nostres variants i la projecció de la nostra literatura arreu dels territoris de parla catalana? Quin paper juguen en tot això editorials i llibreries? I com és intentar editar tant en fora del centre? En definitiva, avui ens centrarem en la creació literària menorquina.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: La ment humana és un entramat de circuits altament creatius i, quan actua en societat, on es combinen les interaccions, els estímuls i les cohibicions entre molts de cervells, acaba oferint resultats sorprenents, de vegades considerablement antiintuïtius.
1: Època de muda. Capítol 55. Les dessaladores del parany.
0: Alguns estudis que analitzen casos concrets mostren aquest nivell de paradoxes. Els lavabos on s'ofereixen tovallons de paper per eixugar-se les mans, el consum augmenta quan s'hi posa una paperera de reciclatge. A les oficines on la gent empra paper per diferents treballs, també es dispara el consum quan hi ha una caixa per reciclar-lo. Ve a ser com si el nostre pensament entengui bé la part positiva que implica el reciclatge, però converteixi també en una acció desitjable un major consum, perquè així augmentarà el volum reciclat. I és per aquest camí com una acció voluntariosa pot induir un efecte ambiental pervers, perquè molt millor ambientalment que reciclar és no consumir. El mercat utilitza amb molta habilitat aquestes contradiccions del pensament humà. En general, quan es tracta només de canviar un producte per un altre, cal preveure efectes secundaris i dissenyar accions per controlar-los. És diferent si la mesura inclou canvis d'hàbit. Potser per això hi ha reticències a la recollida de residus porta a porta, perquè implica un canvi de costums. De manera que un dia treus un tipus de residu i un altre dia un altre tipus.
2: I tires les escombraries cada dia al mateix lloc.
0: On s'ha aplicat bé ha donat molt bons resultats en termes de reaprofitament de residus i, per tant, de reducció de contaminació o de noves extraccions al medi.
2: El paper, el paper.
0: Però cal preveure diferents reaccions, com per exemple l'anomenat turisme de residus. Això és gent que agafa la bossa de fems i la porta a un altre municipi on encara no s'estigui aplicant el porta a porta. Una prova de com ens costa canviar d'hàbits. Per molt que impliqui més temps i diners, en trasllat i en combustible del cotxe, hi ha gent que aposta per això per tal de preparar la bossa de fems com sempre.
3: Estitjosa basura asquerosa maloliente.
0: Fent un símil amb aquests temes, a les zones turístiques saturades durant la temporada estiuenca, com ho és la nostra illa, se solen rebre bé els nous productes turístics que poden funcionar en altres mesos de l'any, perquè volem pensar que atrauran la gent fora de l'estiu. En aquest sentit, no és igual un nou hotel de platja que un agroturisme d'interior. El fet, però, és que els agroturismes funcionen a ple rendiment també durant l'estiu i, per tant, sumen gent quan ja n'hi ha prou. En realitat, per baixar la massificació estival no cal afegir nous productes, sinó establir un sistema de modernització de places turístiques de litoral, de forma que de cada tres que n'hi ha s'hagin de transformar en una. Això i aconseguir cada any uns quants centenars d'expedients sancionadors i d'import significatiu pel lloguer turístic il·legal. S'ha tornat a conèixer un cas on 200 xalets prevists no es poden construir perquè no disposen de prou abastiment d'aigua potable. Viure situacions així posa sobre la taula l'elevat consum que estem fent d'aquest recurs limitat i podria ajudar a impulsar mesures per racionalitzar els usos en uns termes més raonables. Però això significaria un canvi d'hàbits, canviar el model de jardineria, convertir els ajuts agraris en línies de reconversió per abandonar els grans regadius d'aspersió, tapar piscines per disminuir evaporació, aplicar un programa de reducció permanent de pèrdues a la xarxa. En tot d'això, veurem la promoció insistent de la idea de noves dessaladores, que fan l'efecte en els nostres circuits cognitius de posar fi a la sensació d'escassetat de l'aigua i, per tant, de poder continuar apostant per un creixement d'allotjaments d'estiu sense límit. Aquestes instal·lacions poden tenir sentit quan serveixen per tenir l'aigua necessària per la vida i per la dignificació de les condicions de ciutadania. Poder-se rentar, netejar la casa, regar la producció agrícola necessària per alimentar la població, etc. Però si prèviament no es desclassifiquen els milers de xalets que hi ha prevists a la costa de Menorca, si continuarem emprant aigua dolça per tobogans turístics, jardins nòrdics o produccions agràries que després no es poden vendre sense ajuts milionaris cada semestre, ens podem estalviar les noves plantes per desalinitzar, perquè tenen un elevat consum elèctric, produeixen una salmorra molt difícil de gestionar i contribueixen a perpetuar un model que molts menorquins no volen. I

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit-K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Bon dia a tothom i benvinguts una edició més ja en aquest sisè capítol a Relats, el nostre programa de referència i especial en què analitzam diferents cançons del món de la música d'arrel a Menorca. A vegades fem alguna incursió fora, però essencialment escoltam amb escolta, amb estima, amb coneixement totes aquelles cançons que mos fan, que ens identifiquen i que tant mos agraden. Com bé sabeu, cada capítol el faim acompanyat d'alguna persona que té alguna cosa a dir i sempre depenent del tema que tractam. I avui seguim, després del nostre anterior capítol que vam fer amb Nanna Ferrer, repassant trajectòries interessantíssimes d'artistes que veuen de la música d'arrel per conformar el seu propi univers. Avui mos trobam amb una peça que a Menorca és angular quan parlam del tractament de la música d'arrel i de com us hi atracam. Tenim amb nosaltres Narabel Villalonga.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Bé, com dèiem, si altres vegades hem optat per un fil més temàtic, des de l'anterior capítol mos hem endinsat dins veus específiques, que des de l'experiència han begut i s'han deixat influir de ple per la música d'arrel, per la seva pròpia creativitat artística. Anabel, què t'aporta la música d'arrel i com ho connectes amb la teva pròpia creació?
1: La música d'arrel jo m'ho porta tot perquè és on m'he criat. Jo vaig néixer dins una família, igual que tu.
0: Avui explicarem als oients que pot semblar un poc de trampa. Potser ho és, eh? Però avui compartim llinatge i més cosa, i sang, amb la convidada, en Anabel Villalonga i en Joan, que són jo. Som germans i vam compartir moltes coses. També és món aquest de l'amor cap a la música folk, eh? I d'aquí neix també aquest
1: Exacte.
0: Capítol especial.
1: Sí, clar, mos ve un poc d'allà mateix, perquè com ja heu sentit, en Joan és un erudit de la música folk. Nosaltres mos criam dins una família on sempre s'ha cantat, on sempre hem sentit aquestes cançons, on sempre s'han fet vegues, on sempre, de fet, tots dos un pare, tant el papà com la mamà, formaven part del grup folklòric de Mo i també de moltes altres històries.
0: Anaves a tocar amb ells?
1: Jo anava a tocar amb ells, sí, tot l'estiu, amb el Rebost, quan era petita, que després van fer aquest grup. I clar, per això és inevitable que tota la música que faig, que després he estudiat molts de tipus de música, que tota la música que creï begui d'aquesta música tradicional, perquè ets aquí sempre he fet i he begut. O sigui, no m'imagino la música sense tot això, perquè és el que he mamat de petita. I clar, tot i que sí que hagi estudiat guitarra clàssica, guitarra moderna, he estudiat direcció de gospel, he fet moltes altres històries, sí que tot sempre me veu d'allà mateix, que és el que he mamat.
0: Molt bé. I aquí també tenim un punt de connexió en comú, tal com dèiem, més enllà de sa sang. I també en l'anterior entrevista, quan xerràvem amb Nanna Ferrer, que és també una altra peça angular dins el món de sa música folk a Menorca, que és Subaida.
1: Sí, Subaida dins es... Sí, és una, com dius, una peça angular dins es... dins la darrera dècada, no? Bueno, dècada no. Ja no.
0: No.
1: Volia dir, és que mos agafa ja finals de segle, principis del 21.
0: Subaida va néixer el 98.
1: 98, sí, sí. Mos agafa dins el canvi de segle i és un grup de joves, que ara ja no ho som tant, però en aquell moment eren molt joves quan van començar, que li donam una volta a la música tradicional i ho exportam cap a fora, que jo crec que aquest va ser el punt més important perquè evidentment ja hi havia molta gent que havia treballat la música menorquina, però nosaltres tenim l'oportunitat, per l'època que agafam i per la joventut que tenim i les ganes, de poder exportar aquesta música menorquina fora. De fet, vam ser a moltes bandes, no? Vam estar a Mallorca, Eivissa, Formentera, evidentment, Catalunya 50.000 vegades, però vam ser a València, vam ser per tota la península Ibèrica, vam guanyar concursos de Ràdio 3, de música de joves, vam fer gires per Itàlia, per Alemanya, a Mèxic i tot vam ser.
0: A Mèxic vam arribar.
1: Vull dir que poder dur la música menorquina fora és una manera de demostrar que mos estimem lo nostre, no?
0: Quan van començar en tota aquesta història de Subaida, Aquí apareix un nom que és essencial i del qual nosaltres vam aprendre moltíssim. Crec que és una persona a qui se li ha retut relativament poc homenatge en sa grandesa que representa, que era en Nicolau Espinosa.
1: En Nicolau Espinosa, sí.
0: Nicolau Espinosa sí que ha aparegut en aquesta ràdio, Ràdio Far, perquè estava amb altres grups abans de Subaida, però sa seva estima cap a sa música tradicional el va fer evolucionar, la seva escolta de músiques també en aquests moments que es feien, cap a la recerca, no? que podia fer la seva empenta creativa, un monstre musical que va iniciar tot això, que es va conjuntar amb l'empenta d'en Miquel Mariano, que també tenia molta responsabilitat amb l'esdevenir de Subaida, i també amb un altre personatge interessant, que era Moisès Pelegrí, que hi va portar tota la seva visió des d'un punt de vista rítmic, i a tot aquest engranatge mos hi van anar afegint la resta. Nanabel va ser, anava a dir les darreres incorporacions, però no és cert, però de les darreres incorporacions des primer Subaida.
1: Jo vaig començar en el segon concert, que el primer era com una prova, no? Que vau fer a Sant Nicolau, una prova. Havien demanat un concert i tal, i van dir, ostres, d'aquí hem de fer un grup. I en el segon concert, que va ser com el primer de Subaida oficial, que va ser Sala Augusta, imagina, fa anys,
0: ja hi eres.
1: El 98, ja hi era, jo tenia 14 anyets.
0: Van 14 anys.
1: Era molt petitona.
0: Molt bé. I de fet, clar, la teva primera presència Subaida va implicar que t'anessis empapant a poc a poc, anessis aportant la teva visió com a música que t'havies lligat amb el món folclòric, no? I et vas anar veurant, no? d'aquesta altra visió, que era un poc més mediterrània, molt més oberta, més en capacitat d'incorporar coses.
1: I més creativa, no? Perquè clar, jo el que havia estat sonant fins aquell moment era com música molt folclòrica que et sonava així, no? I això d'aquests acords, i això es fa d'aquestes notes, i això es canta d'aquesta manera, sense manera d'obrir. I clar, Subaida sí que era una obertura nova dins el món del folk, no? Que no era tan encorsetada, sinó, com dius, bevia d'altres maneres i de sa creació, també.
0: Llavors, a mesura que van anar passant els anys i sa discografia, et vas atrevir a fer sa teva pròpia aportació, Hi ha alguna cançó de Subaida que és teva?
1: Sí, com de joveneta no tant, però en els darrers discos ja hi ha cançons meves.
0: I n'escoltarem una, i veurem un poc els teus inicis musicals, que després estaven revestits amb tot aquest cos de Subaida, i amb aquesta cançó que es diu Nàufrags.

0: Preciosa cançó, eh? Ara que la Gràcies. Recordàvem.
1: S'ha de dir que sa lletra és d'en Joan, que no ho ha dit.
0: Sí, però... va, no ho he dit perquè no venim a xerrar de jo. Bé, aquesta cançó, evidentment, aquí escoltant moltes cançons que, tot i que sigui de creació, tenen aquesta arrel, no? I aquí és evident que sa arrel aquesta del món mariner, del món de Sabanera, és superpresent, i de qui s'inspira, es va?
1: Sí, bueno, clar, sa lletra també xerra d'un nàufrag, no? Que, bueno, de quan hi va haver tot el naufragi.
0: Aquesta cançó, també, per els oients que ens escolten, està basada en un naufragi que hi va haver ses puntes de... Bueno, ses costes de Punta Nati. De fet, aquest naufragi va fer que es construís es far, perquè no n'hi havia, Punta Nati, d'un creuer que es deia General Chansu, francès. Exacte. Va morir... Hi havia, no sé, unes 300 persones que van morir. Només se'n va salvar una, que va arribar a sa costa i va aconseguir arribar a unes cases de lloc i a partir d'aquí, i això és història real, i això du a parlar de sa cançó.
1: Sa cançó explica aquesta història i pensava que sent una cosa marinera havia de ser una manera. I clar, també com dèiem, que nosaltres veníem més del món del folclòric, no? Però també bevem molt de tot el món de ses habaneres, el papà era amic dels parranderos, vull dir que havíem fet moltes anaven a Nescau, no? Vull dir que feien moltes coses de habaneres, també.
0: Sempre n'havien
1: sempre n'havien cantat i també bevem d'aquesta tradició, no? Més nova.
0: Molt bé. La música tradicional segueix sent present, tot i que vas tenir altres formacions que tenen poca relació amb la música d'arrel, com el món del gospel, on també t'has dedicat, un grup que vas començar que es deia Jardins de Morbònia.
1: De Morbònia era més de cantautor.
0: Era món de cantautor, però el món folk sempre ha estat latent. Sí, sí. Llavors, inicies una aventura que es diu Cala Joia, basat en un duet, que a vegades creixia un poc, però essencialment era un duet, i també vas tenir oportunitat de ficar cuarada en el món de la música d'arrel.
1: Sí, és que jo crec que, com he dit abans, per això és inevitable ficar una mica de música d'arrel. Està clar que quan composes, depenent de lo que demana la cançó, vas ficant una mica de lo que saps, com he dit abans, no he estudiat clàssic, he estudiat modern, que entrava jazz, blues, tot això, però en el fons... quan composes sempre te surt el que ets tu, no? I dins meu ja el folk sempre hi és present. Per tant, sí que hi havia cançons que distaven una mica més, però bueno, vam treure tres treballs discogràfics, sempre hi ha temes que sonen bastant folks, perquè és que me sortia d'aquesta manera, no? Me sortia es folk per vena.
0: Sa vena aquesta, i aquesta, a més, té aquest estil que és més més real pura, que té un fandango de fons. I...
1: Sí, és un seu de fandango.
0: Un seu de fandango.
1: Toni Pastor diu, és un seu de fandango. Perquè sí que té l'estructura de fandango, però, bueno, comença amb unes panaderes, que això sí que està agafat també d'una altra música d'arrel de...
0: Desmonibèric,
1: de sa península, que ho feien quan feien pa, feien jocs de ses mans, no? De fet, agafa aquestes panaderes d'aquí, aquest ritme de panaderes, i ho acaba transformant com en un fandango, tot i que té una estructura més de cançó, perquè té estrofa i té tornada, però sí que té aquests sons de guitarra molt de fandango, aquests tipus de cor que empra, també té un lleut, li va posar en Toni Pastor, que són tot... Sona molt fandanguero.
0: Molt bé. Doncs escoltem aquesta cançó, Som menorquí.

0: era, som i serem menorquí.
1: Molt bé. I s'arrel aquí és de fons, eh? Aquesta lletra...
2: De fons i de damunt, també.
1: I de damunt. en aquesta menorquinitat latent, si es queia, en el seu moment li va posar sa lletra a l'altre company del duo, en José Belaires, també conegut després, posteriorment, com en Pep Gené, parlant de Menorca, no? Que significava ser menorquí. No?
2: Exacte.
1: I aquí hi anaven sí. Afegits. Conta-mos una anècdota que a vegades és contat parlant de...
2: Parlant
1: del món de la música folk. Es va que un dia estaves amb gent vinculada en el món de Crit Joanico.
2: Ah.
1: Es va que sí.
2: Sí, vam anar a fer un concert... Ah, és aquesta, no?
1: Era aquesta.
2: Vam anar a fer un concert amb en Crit Joanico i a vegades, quan, segons quins projectes, si és una cosa més grossa i solegna fer de corista. Mm-hmm. I havien de fer un concert per Sant Sebastià, a la plaça Major de Palma. Mm-hmm. Era un concert molt xulo. I abans d'en Crit Joanico hi havia un grup de Vall de Bot, de fet, mm-hmm. Música Nostra, que és mm-hmm. un dels grups de Vall de Bot de referència, no?, de totes les illes per tots nosaltres. I es van posar a sonar Música Nostra i tots els músics que venien de rock, clar, els músics d'en Crit Joanico venien de rock, es van posar en el camerino a beure cerveses, a esperar a que li toqués tocar, no?, com... I jo me'ls vaig mirar, vaig sentir la primera jota, me va entrar un no sé què per dintre, dic, lots, me'n vaig a ballar, que jo aquesta música me posa. I ja no me fa vergonya dir-ho. I res, es van tronxar de riure tots, dic, pues no me mireu així, que jo me poses folk. No? I a vegades tenim aquesta vergonya, no? Doctor, mm-hmm. Sobretot jo quan era joveneta, que ja sonava en Subaida, no? En 14 anys, que mm-hmm. esperava en aquell tema que has posat, en tenia 20. Clar, jo tot l'entorn que me movia, clar, jo escoltava folk i anava a sonar música d'aquesta i les meves amigues escoltaven Spice Girls i Backstreet Boys, mm-hmm. no? Clar, era un altre món,
1: era
2: no?
1: un altre univers.
2: Fet, i fins i tot dins els músics, no? També mm-hmm. de Menorca, i els conec a tots i són molt amics, però sempre hi ha que si sona rock o sona jazz és com més guai, no? Mm-hmm. En canvi, si vens del món del folk, supos que perquè aquesta manera de que el folk sempre l'ha fet com més el poble, mm-hmm. és com a menys, no? Que tu només saps sonar quatre acords de folk. Mm. Però clar, si has estudiat i has pogut veure de tot això i pots aplicar tot el coneixement que tens de les altres músiques i fes folk des d'una manera molt més professional, que és el que intentam, no? Ostres, agafa una altra dimensió. I en aquell moment va ser un moment, no fa molt, fa 3 o 4 anys, de dir, no me fa por reconèixer davant d'un grup de músics que jo es folk me posa. Vull dir, ja ho dic públicament
1: folk,
2: per la ràdio.
1: A nosaltres es folk mos posa, per això fem aquest.
2: Aquest tipus de música.
1: Aquest tipus de música. I tot aquest bagatge va ser suficient perquè arribés un encàrrec superimportant. De fet, aquí xerram d'un grup que en el nostre programa no és la primera vegada que surt, perquè també és una peça angular, ja que en xerram de peces angulars, l'època de la represa cultural, d'un moment de foscor després de la dictadura, que és el que va representar Traginada, d'aire fresc, de l'anada, d'autoestima, de la recuperació de la música tradicional feta des de desacomplexament. I... quan va arribar el 2018-19, no. El Consell va decidir fer una rememoració, un homenatge a Traginada en el 40è aniversari de la gravació del primer disc de Traginada. Llavors van tenir clar que havien de fer un homenatge i aquí es van posar en contacte també amb Nanabel. Nanabel va portar una gran feinada de producció per fer una tria de repertori per el concert de commemoració d'una de les grans, grans bandes, no?, del folk menorquí, que és Traginada.
2: Exacte, sí, bueno, aquesta feina la vam fer un poc conjunta, amb en Joan. No només la vaig fer jo, però sí, bueno, per això va ser un gust que me demanessin aquesta feina, no?, perquè Traginada sempre havia estat un referent. A vegades ho han comentat, no?, Traginada va transgredir, va poder fer aquest folk des de... No, és un poc el que estem fent nosaltres ara, en el nostre moment, ells ho van fer en el seu moment, que era transgredir no fes folk encursetat, que s'havia sentit sempre dels grups folklòrics, sinó agafar aquestes cançons i donar-li la volta. Clar, sentint Traginada i Mutson antic, però en aquell moment sonava molt modern, no? Es van atrevir a posar un teclat fins i tot I uns sons així com a més moderns i donar-los una altra volta en aquelles cançons.
1: I son antic, entre cometes, perquè la música ben feta sempre,
2: sempre
1: té vigència.
2: Sempre està vigència. No, en el sentit del tipus d'arranjaments que eren molt vuitanteros, però clar, eren uns arranjaments vuitanteros de la música dels anys 80, no uns arranjaments folclòrics que sents una, de fa 200 anys, no? De l'època que estaven. I per això el punt que van tenir és que van poder gravar, no? Si no hagués pogut gravar tota aquella música, no haguessin tingut l'empenta que van tenir de cop la gent dins casa seva
1: escoltava,
2: podia sentir aquella música, no havia d'anar a la plaça a sentir-la, no? I els hi va donar aquest punt. I el que comentava, que per jo va ser un gust, és poder donar forma en aquests arranjaments, que el que vaig fer va ser fer el mateix l'any 2019. Vaig pensar que si fèiem els arranjaments de Traginada tal qual, li llevaven l'importància de Traginada, que era actualitzar aquest folk en el moment que estàvem ara.
1: Tot i no perdre l'essència.
2: Tot i no perdre l'essència, no va ser molt, molt atrevit. Però tot i sí, copiar una mica, com dius, l'importància de les veus i el tipus de música que feien Traginada, donar-li encara una volteta de més 30 anys més en band, no?
1: Traginada feia coses com rumbes, fins i tot, més enllà dels fandangos que tenia.
2: I aquesta cançó, composició.
1: Aquesta cançó la van triar per fer una aportació específica. Escoltem la rumba menorquina.

0: Bueno, molta marxa, de bon dematí.
1: Sí, sí.
0: La rumba també permet floritures i llicències. Aquesta rumba, a més, junta moltes coses. Permet xerrar de glosa, perquè en els fons darrere aquesta rumba menorquina hi ha una glosa. Una rumba, sí senyor, sense cap filosofia, que ja ho va dir na Maria, que per això hi ha esglosadors.
1: Exacte.
0: Surt Mestre Vivó, que deia Mestre Vivó, si tremoles que tinc fred. La glosa sempre present no només en aquesta rumba menorquina, sinó també en el teu dia a dia.
1: En el meu dia a dia, sí. La glosa també m'agrada i també en faig molta. De totes maneres, clar, aquesta rumba expressament són gloses, no?
0: Mm-hmm.
1: Bé, de fet són quartetes, que la glosa menorquina
0: normalment
1: són com mínim
0: són
1: de
0: 6.
1: Però bueno, però clar, és curiós perquè la majoria de cançons tradicionals, siguin jotes, fandangos, romansos, estan fetes amb estructura de glosa.
0: Mm-hmm.
1: És a dir, és una estructura molt, molt típica dins tota la música menorquina, bé, menorquina, mm-hmm, mallorquina i, de fet, amb molta península ibèrica.
0: Mm-hmm.
1: No? I xerram com de glosa, com d'algo a part, però en el fons hi està,
0: està
1: present. No? L'amo, mm-hmm, de Son Carabassa diu que sap molt de nedar i un dia el van trobar ofegat dins una bassa.
0: És,
1: això
0: és,
1: de ser una glosa
0: una
1: tal
0: glosa
1: qual...
0: Pura.
1: Pura, que
0: a més té l'esperit de sa glosa,
1: s'acudit
0: de sa glosa,
1: s'acudit,
0: sa rima.
1: Tu pots dir qualsevol cosa, però no em quedaré aturada. Però penso que una glosa ha de ser improvisada.
0: Molt bé, sí, sí.
1: Ara l'he feta improvisada, però sí que la majoria de cançons empren sa glosa. Per tant, sa glosa està molt vinculada, no? A vegades diu... quin tallers has fet? Clar, jo no vaig fer tallers de glosa, jo vaig començar a acompanyar els glosadors en el mestre Malé, que el cel sia, i vaig aprendre a glosar d'escoltar-los. Però clar, jo sempre he dit, vaig aprendre a glosar d'escoltar-los, però jo sa glosa, sense voler, l'havia mamada. Vull dir, jo sa glosa sempre l'havia tingut de present, perquè les cançons que he fet sempre estan fetes
0: glosa,
1: amb l'estructura de glosa. Mm-hmm. Llavors ja tens septasil·làbic integrat, tens la rima integrada i tens el tipus de fer aquest tipus de música integrat ja, no? Amb aquesta picardia, amb aquest de so, ja, encara que no improvisis, mm-hmm, ja la tens.
0: Molt bé. I seguint l'evolució, també anem a parar cap a un altre dels grans projectes, Anabel, que és Figues d'un altre paner.
1: Mm-hmm.
0: És un grup de música folk en actiu, encara, que més enllà del tractament musical també fa una feina de lectura de la tradició però des d'un punt de vista literari, lletrístic. Entenc que hi ha algunes coses de sa tradició que arriben amb molts de biaixos, per exemple, biaixos de gènere. Homes, dones, quin paper té sa dona a ses cançons menorquines? Se'n pot xerrar.
1: Podem xerrar, podríem fer un programa a part, perquè sa dona aquí té sempre sortim malparades. Clar, són moltes cançons, des de cançons així en broma, no? Això que dèiem, de Son Carabassa, sempre són ses dones ses qui acabam una mica rebent, o cançons com Una barca és arribada carregada d'estisores per tassa llengua, ses dones xerradores, no? I dius, bueno, clar, ses dones millor que calladetes. Uh-huh. D'aquestes en podrem trobar 50.000
0: bones dones. O sense anar més enfora, xerrant de sa terrible història d'Anna Catalina.
1: Sí, que se'n va... Sa plaça ja veiades, mo mare deixeu-m'hi anar, em va a sa plaça i son pare quan t'arriba i veu que no hi és, la mata, no?
0: Mm-hmm. La mata mig de sa plaça, mentre tothom se la mira. I sa culpa encara és de sa mare que li va deixar anar.
1: Sí, sí, vull dir que està ple de connotacions on ses dones han sortit malparades.
0: Mm-hmm.
1: I aquí era on Figues van trobar que li havien de donar una volteta en aquestes lletres i analitzar-les una mica. Perquè ja fins i tot es m'anàvem a cançons infantils, no?, que cantàvem a vegades.
0: Mm-hmm.
1: Nes petit la lluna, la pruna, vestida de dol, son pare li pega i sa mare no ho vol. Clar, vull dir, està pigant, sa filla, no?
0: Mm-hmm. Sembla que hi ha...
1: I a més ho canten per dormir, Qualsevol s'adorm amb aquestes històries.
0: Una cançó que a Menorca també s'havia emprat per dormir, s'havia emprat com a cançó de bressol, era un romans. Romansos també deixen entreveure un poc el paper aquest de les dones dins les històries. De fet, és curiós, la immensa majoria de romansos tenen nom de dona. El romans de na Cecília, el romans de na Roseta, el romans de na Mèlia, no, na Melis,
1: Catalina.
0: Na Catalina, la dama d'Aragó.
1: Sí, de fet, sempre són les dones, les qui moren.
0: Sí, sí, sí. Les dones acaben sent un poc protagonistes passives de la història.
1: Sí, perquè no s'enxerra d'elles directament, s'enxerra

0: amb versions diferents, també la trobàvem a Mallorca, i la mateixa història, que ve a ser la història d'un adulteri, que es fa a altres bandes. I això permetia xerrar de tot aquest tema. Estem xerrant de Romàs de Don Francisco, per contextualitzar. Don Francisco era... Bueno, en aquest cas, Don Francisco és esbanyut, perquè mos entenguem.
1: És qui... o creu que és esbanyut.
0: O
1: sí,
0: creu que
1: vegades...
0: és esbanyut, no ho sabem mai. En tot cas, sabia que sa dona es trobava en Don Francisco. No, mos estem equivocant. No. Don Francisco,
1: ets amant
0: d'ella. I dins del matrimoni, ell li diu a sa dona que se'n va casar, que és quan ella aprofita per convidar el seu amant, Don Francisco, a dormir a l'alcova. I allà on consumen el seu acte d'amor. Però aquesta vegada Don Francisco, el seu marit, com que s'ho ensuma, fa una juguesca, li diu que se'n va casar, però realment no se'n va casar.
1: Es fa passar per Don Francisco.
0: I es fa passar per Don
1: Francisco. Li pagues llum.
0: Li paga el llum. I ella nota que hi ha alguna cosa diferent, que no el toca de la mateixa manera, no se l'estima de la mateixa manera. Llavors ella es descobreix. Mala guanyada, efectivament, que han de descobrir que sí que Don Francisco existeix i que no m'ho estic inventant, i a la història original, ell la mata.
1: La mata.
0: La mata perquè no pot ser que li posi que li sigui infidel. Però això també permetia fer un gir a la història.
1: Sí, perquè aquí hi ha dos anàlisis que, evidentment, s'adulteri no és que estigui defensant que estigui bé, però sí que hi ha moltes cançons on som-ho estan voltres o tothom vol anar amb totes i tothom se l'estima i és d'una manera que és guai, no? Que som-ho, pues, és un lligon i totes li van darrere i tal, però en canvi si ets la dona, si qui té una història, aquí ja està molt mal vista i l'acaba matant.
0: Ets adúltera,
1: no? Llavors no hi ha històries on t'expliquen que els homes han fotut les banyes i l'acaben matant, sinó al contrari, ho fan des de...
0: És estat un, és una visió de prestigi.
1: Un Don Juan, no? És un Don Juan, on ell triomfa i té totes les dones que vol. Llavors, li van donar sa volta, de fet, bueno, jo li vaig donar sa volta més musical, jo m'anava més a part de música en aquest cas, Miquel Boireta, que és la meva parella, li va posar, va canviar sa lletra en el final i fa veure, xerra com si fos sa dona, perquè l'original diu, abans de morir deixem dir tres paraules, i a sa cançó original ella diu, dones viudes i casades, no xiqueu mai per obrir, pensant que era Don Francisco i ha estat el meu marit. I a sa lletra nova diu, obriu sa porta i fugiu de tot allò que no us agrada, que al final sa vida és per viure, i que també un home ha d'acceptar que si una, pues, ja no està ben sa dona, pues, que no l'ha de matar, sinó que l'ha de deixar ser feliç i estimar qui vulgui, no? Per tant, aquest canvi de volta surt aquest tema de Don Francisco.
0: I aquesta cançó també, a més va permetre fer una espècie d'experimentació,
1: sí.
0: Una mescla entre melodia menorquina, mallorquina, una cançó superllarga, influenciada per diferents estils, però que m'ho fa moltes ganes d'escoltar aquí.

0: Molt bé, molt valenta.
1: Molt bé, molt valenta, sí. Ara es pensava en l'estrofa aquesta, que és... masses dones silenciades han mort dins l'anonimat perquè un home no ha acceptat, com passa tantes vegades, que l'amor
0: ha caducat.
1: Ha caducat.
0: Boníssima. Sí, sí, és fantàstica, fantàstica recreació. Molt bé, això du que alguna creació posterior, tan posterior que és superrecent, t'ha duit a investigar a partir de la poesia es lligava aquest en la música d'arrel. Bueno, parla-nos d'aquest projecte, un projecte molt nou. Estem parlant d'una beca que vas aconseguir del Teatre Principal de Palma en la possibilitat de treballar en la producció d'un poemari.
1: Exacte.
0: Un llibre de poemes de Miquel Àngel Adrover.
1: Sí, Miquel Àngel Adrover, que és poeta i glosador, a part d'amic, va treure aquest poemari que es diu Les cares de la cúgula i jo vaig presentar aquest projecte en el Teatre Principal de Palma, perquè ara visc a Mallorca, de poder musicar uns quants d'aquests poemes i bueno, me van concedir sa beca i d'aquí surt aquest disc que acaba de sortir, té dues setmanetes, que es diu Mà de mà, perquè està fet a mà, i perquè també és de Miquel Àngel, musicat per Anabel, tot M.A. Llavors aquí surt aquest títol. I sí, clar, és musicar poemes de vell nou, però sí que n'hi ha qualcun, com dèiem, perquè clar, com cada poema és un món, sí que n'hi ha que se'n van una mica més enfora, però n'hi ha unes quantes on s'entreveu tot aquest món fol del qual xerrava, no? Que queda intrínsec dins la meva creació.
0: La referència literària és evident, és poesia, i a més també parlant de metaliteratura, perquè és referència a altres literatures. Hi ha un poema especialment molt polític, una cançó a mi particularment m'agrada molt, Cobres Dics, de fet, que es diu Un nocturn per Xeremies, que fa molta referència a aquell poema de Joan Salvà Papasseit, Nocturn per acordió. Valsos no sabeu què és carregar llenya al moll, diu el poema original de Salvà Papasseit.
1: Vosaltres no sabeu què és escoltar el galeig de ses xeremies.
0: Que això és la versió de Miquel Àngel Adrover. Sa xeremia, poca gent sap que era un instrument present dins la tradició menorquina, que a Menorca existien les xeremies i que de fet era habitual trobar-les a les festes de Sant Joan, per exemple. Un dia també se'n podria xerrar de Sant Joan, aquesta festa mil·lenària que sembla que ha estat intocada des de fa 500 anys, però pels carrers de Sant Joan, pels carrers de Ciutadella, et sonava la xeremia molt habitualment.
1: El que acabo de descobrir, veus? Qui m'has agafat? Jo no ho sabia.
0: La música era molt present, més present que no ho és ara, dins les festes de Sant Joan, aquí recomanam un estudi fervorosament que parla precisament de l'evolució de les festes de Sant Joan, però això és obrir un meló que ara no mos interessa i que de fet mos du a reconèixer la importància de l'instrument i de la música dins la cultura, en aquest cas de les xeremies.
1: Clar, jo ara visquent a Mallorca, aquest disc està gravat allà a Mallorca i els poemes són de Miquel Àngel Adrover, que també és mallorquí, i vaig trobar que començar el disc com una sonada de xeremies, de fet allà es diu una sonada, és com comencen allà les festes, de fet allà totes les festes solen començar amb una sonada de xeremies que roda per el poble i com que convida a tothom per el que seria replec,
0: no?
1: aquí obren la colcada amb el tambor i el fabiol i volten pel poble com per convidar la gent que vagi a plaça, i a Mallorca les festes comencen amb una sonada de xeremies que clar, tenen aquest so tan fort, no? Tan estrident fins i tot, que m'encanta, que se senta per totes les cases quan hi ha una sonada, tu estàs a casa teva i dius vaig a sortir que ara hi ha festa, no?
0: Molt bé, escoltem aquest Nocturn per Xeremies.
2: Heus aquí, jo he sentit el galeig.

ja he vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc. Quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi ni escalfava, sense més llum que el sol, jo l'he vist tornar a prendre, descendre el goig en

però tots els calfreds, totes les espinades, talment un cor atàvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall.

0: vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
1: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
2: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
0: Just el pla de la pell en omplir-se de l'any.

0: Molt bé, molt xula.
1: Sí, bueno, és tot una aposta, aquesta cançó. Mm-hmm. De fet, volia comentar que, així com la resta dels discs sí que són tot composicions pròpies, aquesta és una adaptació
0: d'una
1: melodia de xirimies,
0: pròpia de xirimies
1: poc coneguda, que es diu Esfandanguillo, que de fet casualment l'altre dia me va dir que aquí ho va venir a sonar, una Maria Nostra, que ara estan ses pitxorines, que també fan molta feina de dins es folk, que just feia 30 anys que l'havien enregistrada en aquesta cançó, enguany. Però bueno, és una cançó com a més desapercebuda i clar, està donada 50.000 voltes, i hem posat lletra damunt, vaig canviar estructura, vaig afegir coses noves, però vull dir, la base, la primera melodia sí que està agafada d'aquest fandanguillo, però bueno, adaptada i donada moltes voltes, eh?
0: Molt bé, han tingut capacitat al llarg d'aquest programa d'escoltar diferents facetes, diferents visions, aquesta grandesa que ve a ser la música nostra, que esperem que la gent rebi amb el cor obert.
1: Esperem que sí, i també animar a la gent qui composa, que és, vull dir, al final la música popular és una música en moviment i qualque moment s'ha creat, no? Per tant, jo sempre dic amb orgull dir que fem folk i que podem composar totes aquestes cançons amb elegància, no? Que no fa falta que sigui una cosa de plaça,
0: sinó sense complexes.
1: Sense complexes, exactament.
0: Anabel, moltes gràcies per haver estat aquí.
1: Gràcies per ser convidada.
0: La pròxima vegada ens tornarem a veure. Gràcies a tothom.

0: Bueno, ja les tenim aquí. Beta Teatre està format per un bon grapat de dones, però avui tenim amb nosaltres dues d'elles. Com dèiem abans, na Fàtima Anglada i na Paula Arcibín, que ens venen a parlar d'un espectacle amb el que actualment estan viatjant per tot Catalunya. Es tracta de Dona i Arxiu, un espectacle que elles mateixes defineixen com un projecte atemporal de memòria democràtica. Tot seguit ens ho explicaran tot, però abans les hem de presentar com cal, no, Magdeta?
1: Home, i tant, clar que sí. Començaré jo amb na Paula Civín, capitana de Beta Teatre des del primer minut, co-creadora de tots i cada un dels muntatges que ha llançat la companyia. Actriu de les que deixen petjada, va venir des de Pàdua per quedar-se aquí, a Sa Nostra Roca, a Menorca. Després de 15 anys amb la companyia Colonna Infame, compromís que va combinar amb les peticions que rebia de diversos muntatges al Carnaval de Venècia. Na Paola és formadora d'arts escèniques i llenguatge corporal i ha introduït el concepte de cross-dressing pedagògic a la nostra illa. Benvinguda, Paola.
2: Gràcies, hola, hola, gràcies, bona tarda.
0: Tenim també que no ha vingut na...
3: Raquel.
0: La Raquel, però bueno, li enviem un petó molt fort des d'aquí. I al capdavant de tot això tenim la bruixa màxima del nostre regne. Donassa des del minut zero. Ja te pots muntar una trobada de literatura infantil, com presentar un llibre, o te'l pot escriure també. O te la pots trobar a qualsevol bar de les nostres illes donant-li canya al vers. Pensa en un llibre que ella te'l compra per la biblioteca. Activista per naturalesa, documentalista de professió i escriptora de fets inacabats. Na Fàtima Anglada, hola. Benvinguda.
4: Hola. Fem una aquelarre i tancant micro, o què fa?
1: No, acabam de començar.
4: Ai, perdó, és que s'emociona molt pot a vegades. És que clar, les vaig aquí totes estan fantàstiques.
0: Totes, això
4: veniu
0: pot ser.
4: Veniu cap aquí, totes les que m'us escoltau, i farem festa.

0: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
1: Biblioteca Freak, capítol 67. En escarrellarem desple de sa por, desgoig de sentir por, amb un recull de relats d'espara desdenominat terror còsmic. Rellam de Els mites del Tulhu, de H.P. Lovecraft i altres, perquè altres escriptors van participar en la creació d'aquest terror. Uns relats que fan desitjar amagar-te les ombres de ca teva i tirar el llibre en fora, però que no saps per quin motiu sortiràs de la foscor per arreplegar el llibre i continuar llegint. Sodomasoquisme? I això que encara tinc pendent el Marquès de Sade. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.
0: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? La malaltia del cor, de Joan Pons. Aquesta novel·la en tocs històrics, però també esotèrics i fantasiosos, mos situa una Barcelona acabada d'envair per les tropes borbòniques, després de la derrota de 1714. Una història captivadora i amb molta acció. Nivan, un jovenet que malvivia a una Menorca en mans dels britànics, arriba de policia a la gran ciutat, que ha sigut destrossada pel setge, i es converteix en el protegit d'un capità espanyol. Poc s'ho pensava ell que si aquest capità l'ha rescatat és perquè el vol immolar en un ritual macabre per recuperar el seu difunt fill. En aquesta història que va de derrotar el mal i la foscor, mai acabes de saber què és real i què no. Aquesta novel·la es va publicar el 2022 de la mà de l'editorial catalana Univers Llibres.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

prova tot, però no m'atens. Estaques gegants, punys americans. Ho has provat tot, resultats fatals. Vas disfressat, pur camuflatge.

la Ràdio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Bon dia i alegria. Comencem un nou capítol d'Escap de Fibló, el programa de més renou que tenim en aquesta illa de Menorca. Sense més cosetes a dir, que comenci Escap de Fibló!

0: Molt bon dia i alegria. Anem a començar un altre capítol del programa que fa més renou aquí a Ràdio Far. Avui, com sempre, tenim qualitat, qualitat i molta qualitat. Val? Avui saludarem en el grup Fornaris, Juana i en Sastre.
1: Hola, què tal?
2: Hola, com estàs?
0: Com estàs, vosaltres?
1: Molt bé. Bé, encantats d'estar aquí a fer rebato.
0: Benvinguts i benvingudes, clar que sí.
3: Família Fornaris. Saga de brujas, hijas de Escorpión. Descendientes de Venus. Aguijones que atraen a las masas. Erizonas Fornaris. ¡Erizonas Fornaris! Erizonas Fornaris.

0: Abam, Fornaris, com començava vosaltres a escoltar música punk?
1: Bueno, pues a nosaltres el punk ens va arribar a l'adolescència. Amb el grup d'amics que teníem, pues vam construir, de fet, des de zero un solar que teníem una caseta, no? Nosaltres ho diem Sortal, Cala Rata, i allà ens va arribar tot el que és la música punk i hardcore, ska, tots aquests estils de música, i va ser quan van descobrir un poc tot aquest món, no? També ens va sortir la vena aquesta més reivindicativa, no? I d'anar en contra de del que estava establert en aquell moment, i de Ciutadella era un poc el grupet així que estàvem entre nosaltres i una altra penya que hi havia, érem els dos grups així més alternatius, no?
2: Vam tenir la sort que va sortir un bar que es diu Cas Marino, on programaven també un munt de, bueno, concerts no, però l'estil de música era bastant punk, i allà també se va obrir tot un món de música, l'Infern també, que hi anàvem bastant, i alguns familiars que teníem fora de Menorca que mos anaven passant coses. L'altre dia també, dissabte que vaig estar en els concerts de Music Box, xerraven de la famosa revista Tipo, que també va ser una font d'informació i que mos van arribar un munt de discos que compràvem avui, sense saber ben bé que compràvem, però que van arribar joies.
1: Sí, mos trobàvem allà en la Tipo i en la Disco Play, tu compra aquest, jo compraré aquest.

0: No, perquè això ara amb d'uns anys qui, avui en dia tot és, no? El món d'internet està tot i te podies tirar hores seguides amb un
1: Sí.
0: ordenador amb internet i escoltaries, però aquests anys que xerram, no? El tràfic aquest de cintes i
1: Sí.
0: de tipus i de, bueno, i
1: Sí.
0: trobar qualque local que posessin un pot de música. Vosaltres vau arribar a conèixer la Fuganya a Mercadal? Heu sentit a xerrar de la
1: No,
0: Fuganya?
1: no. En el tot l'adolescència mos va pillar 99-2000.
2: Clar, en aquell moment era, hi havia més moguda heavy. Jo me'n record que els grups que hi havia a Ciuta i així eren heavy, punkies. Havia passat un poc l'època aquesta dels 80 i així, que hi havia més moguda, no? I llavors estava jo com un poc adormit.
0: Sí, hi va haver com un boom als principis dels 90. Bueno, venen la Polla Records, 91,
2: sí, però
0: Ferreries.
2: Eren uns fiots.
0: I després sí que hi ha uns anys que hi ha uns quants grups a Menorca que fan punk, però molt efímer tot, i pues, com, bueno, que hi ha com un... Com uns anys que no passen res, fins que...
2: Sí, o almenys
0: comença...
2: nosaltres no mos arribava, no mos enteràvem. No
0: val. Val, molt bé. Ara anem als orígens, de Fornaris. Val? Un poc. Fornari també és història, no?, que teniu de ses bruixes i... Bueno, un poc, així, un poc resumidament. Com...
1: Sí. Bé, jo el 2017 arribo a Menorca, després de molts anys fora, i vaig a viure una casa on apareix un llibre que explica la història de les bruixes. Jo no en tenia ni idea d'aquesta història, però entre un munt de llibres, pues aquest com que me va crear l'atenció, el vaig agafar i era justament en els inicis on estàvem construint Fornaris, no teníem nom, teníem clar que volíem fer un grup de música, que havia de ser un duo. Jo venia d'un grup on érem 6 membres i era super difícil organitzar-nos, quedar, fer assajos, i volia dur a lo mínim l'expressió d'un grup de música, que en aquest cas era en Sastre un duo, que ja ho havíem xerrat antes de venir a Menorca i tot, i jo ja vaig venir amb la bateria i tot, en Sastre vaig dir, bé, té, això és per tu, i comença a tocar, tio. O sigui, que comença ell a tocar bateria el 2017, i fot, buah, i avança molt, molt ràpid tot. I res, i aquest llibre és detonant on, a partir d'aquí, construïm tot el concepte i tot l'imaginari Fornaris. Hi ha la sort també que a la vegada el mateix mes que troba aquest llibre, Swimir organitza un curs de bruixeria a Menorca que el profe era en Mascaró i un tio de Mallorca que ara mateix no record, i res, vaig apuntar tot d'una, i va segon vaig començar a agafar punts i on començar a explorar tot aquest univers. Li vaig explicar a ell i bueno, pues,
2: va
1: quedar-s'hi.
2: Això va ser guai perquè ens trobàvem els divendres en el local i tot d'una no teníem una direcció, no sabíem ben bé què fer. Ens agradava ser renou, però no sabíem cap on tirar. I arrel de trobar aquesta història també ens va donar tot un món a explorar, no?, en quant a estètica i també un estil de música així més fosc, no?, que no fos un... cosa un poc nova, no? Era una mescla un poc d'estils que no saps ben bé com definir tampoc avui en dia.
0: Jo record, crec que era el 17 o el 18, no sé, la primera cosa que vaig veure és en Espolvorín.
1: Sí, el primer
0: Hardcore,
1: concert, de fet. Sí.
0: I record que ens van quedar com a impactats, però positivament, saps? És a dir, hòsties, són dos, fan renou, no? Però una cosa molt, molt diferent del que estem acostumats, no? I aquesta frescura, aquesta frescor que ha cantat a molta gent.
1: Sí.
0: Jo crec que ja ho he comentat amb vosaltres també d'altres concerts que us he vist. Record molt una en què vau tocar en Catequesis en el Music Box.
1: Sí.
0: I vau tocar primer vosaltres, però hi havia gent que flipava, dius que sembla que són 7 o 8, i no, són dos.
1: Sí.
0: Però la mescla que feis, no?, perquè musicalment pues, tocau... Hi ha trossos de metal, però hi ha trossos com més hardcore, riffs més grunge, no sé, és com una mescla que és un tot i que ho revestiu amb la història de Fornaris i queda, no sé, és una història molt guapa, molt...
1: Clar, nosaltres un poc hem hagut de tirar de... Bueno, de maquinetes, no?, de pedals, de loops, d'efectes, de samples en directe, per un poc suplir aquesta manca de músics, no?, però tot tirat en directe i tot construït bueno, a base de capes, diguéssim. I aquests estils que dius que surten, jo crec que és com una síntesi de tota la música que escoltam nosaltres i que mos agrada i que no mos volem tampoc encasillar en cap estil. Feim metal, perquè mos agrada el metal, feim screamo, crits agònics, per això és molt important la part de lletres, encara que no s'entenguin en directe, pues al principi li donaven més importància que ara amb el tema de poder fer fanzines o tríptics on poder repartir en el públic perquè puguin llegir i puguin mirar les lletres en directe. Ara pensam que això ja està perquè ja s'exposen en els discos i ja està allà escrit, I bueno, pues també surt molt de punk, molta mala hòstia en directe,

0: I jo crec que també aquesta, aquesta expressió més punk encaixa en molts àmbits diferents, no? I l'altre dia, un dia que ens vam fer una entrevista, jo dic que nosaltres som un poc com una banda que pot posar d'acord a metaleros i a punks, vale? I que no agradam a cap dels dos a la vegada, o sigui, és com una simbiosi rara i bueno, ens agrada ser així.
1: Bueno, jo ara faig una comparació, però és com si estigués alcohòlica aquí, qui s'ha d'alcohòlica, sí. Tant te trobes els més punky com els més heavy, sí. Superpentinat.
0: O Motorhead, també.
1: Val, vull dir que englobes i que encaixes perfectament, vull dir que no és... I crec que això és, bueno, sí. És molt positiu.
0: Sí.
1: Val, anem a xerrar un poc de... Bueno, també gravacions... Perquè quantes gravacions teniu? Jo és que m'he perdut. Però teniu el primer, que era un doble.
2: Sí, l'Otza Makota, diguéssim, no? Que allò la vam gravar com si fos un assaig en directe, tot junt, vale? Vam posar... O sigui, vam gravar la bateria dins el local i l'ampli de baix sonava dins una habitació i l'ampli de guitarra una altra i després vam afegir les veus. Però ho vam gravar com dic, tota la vegada, no? En plan Makota sense metrònom, així com venia.
1: Val, i que de quin any és? De quin any xerrem? 18, 19...
2: Van començar el 17, l'octubre del 17.
0: No, era de 9-20.
2: Sí.
0: El desembre i el gener surten, de 9 i el 20.
2: Que realment eren 7 o 8 cançons, o 9, no? No me'n recordo ara ben
0: no,
2: bé.
0: No, van treure 11 cançons.
2: 11 cançons.
0: 5 amb la primera demo i 6 a la segona.
2: Sí, el van dividir com en dos toms.
0: Sí, perquè veien com que hi havia una part que era molt de que xerrava del tema de ses bruixes, i hi havia una part que era molt més de crítica social, i vam decidir fer-ho en dues parts, però que són la mateixa demo per una cara i per l'altra, diguéssim. Clar, vam veure, quan, escoltant-ho, vam veure que hi faltava un poc d'essència de Fornaris i mos vam deixar orientar per qui en saben a Menorca del tema de gravació i vam fer algun curs d'informàtica musical i bueno, pues, va venir la pandèmia i va ser l'oportunitat d'or de frenar en tot el que teníem a part de Fornaris i poder-me jo almenys centrar-me en passar dies i dies a casa gravant i aprendre a gravar-me. I va, d'aquí és un poc sa llavor de Tremolau a Terres Mortals, que és el primer disc que traiem, i on ja intentant posar en sèrio en gravar amb metrònomo i amb intentar transmetre a través dels discos pues, el que teníem molt clar que volíem transmetre en directe.
2: Clar, sempre hem intentat també gravar-ho nosaltres a casa. Val? No ens podem permetre anar a un estudi i deixar-nos una pasta anant per hores... I també no sé fins a quin punt acabaríem de quedar contents, perquè ara han trobat un mètode que podem gravar a casa, cadascú es grava ell mateix a casa, en Juan els grava les guitarres i les veus, jo m'estic gravant les bateries, i d'aquesta manera també, pues, sense frissar, podem arribar a una cosa que estiguem contents, no? Uh-huh. I ara han trobat una mica aquest mètode. El primer disc, Tremolau, Tres Mortals, jo encara no tenia l'equip per gravar-ho a casa, i ho vam fer amb en Josemi, mos va ajudar ell... En el segon vaig llogar un equip i ara amb el tercer disc ja ho he gravat tot a casa, jo, seguint autodidacta també, no? Que també ara, és a dir, a través de Tremolau o Terres Mortals també ha estat una mica aprendre dels errors, no? Cada gravació nova que fèiem, sabem el que la van cagar i ara ho estem com sí. Millorant.
0: Era com poc que bueno, després de Tremolau o Terres Mortals vam treure Tarot, que els dos discos també es van poder fer i finançar, o sigui, van poder fer-los en format físic gràcies a una plataforma Verkami, un micromecenatge que un munt de gent va col·laborar i va pagar el seu disc per avançat, que això també ens va poder ajudar. I a Tarot pues, vam ja trobar el mètode que ens podien gravar a casa, però a més vam tenir la sort que vam trobar en Siete Barbas Studio de Catalunya que va entendre superbé com... funcionàvem i el que volíem transmetre amb les cançons i la veritat és que les mescles que mos fa estem encantadíssims. I ara amb el darrer disco, amb el de Levium Armorum, que és el que hem fet ara aquest estiu, que el feim juntament amb Plom, que és una banda de metal de Girona, que són bona família, són molt amics i amb els que jo he tingut grups també i que bueno, pues amb ells ara Levium Armorum ha estat trobar també un altre element fonamental que és el tema del màster que hem trobat a l'Hugo Collapse Studio un tio que ha fet moltes bandes de les que ens agraden i li vam contactar i li vam cantar el que fèiem i ens va fer un màster i estem supercontents amb el resultat d'aquest disco que troc que ja hem trobat un poc la fórmula i ara amb el pròxim que gravarem que ja tenim 7 temes a punt pues farem el mateix.

0: ara ja no funciona.
1: En el que m'ha contat, teniu... Sou autodidactes, molt.
0: Sí.
1: Sos actitud, no m'acans de repetir els punts, sempre és molta actitud, però és que teniu una actitud superguapa de dir anem a fer un poc més, anem a prendre dels errors, no? Prova error, sí. Prova error.
0: Sí.
1: Però que no ha evolucionat, perquè jo crec que sou la banda en actiu ara que esteu més, bueno, més actius,
2: no? Fem molta feina.
1: Bueno, però vull dir que graveu cada poc sí. temps, ja teniu temes nous, és que esteu encegats, amb sí, ganes, transmeteu il·lusió, i mola trobar, perquè sí. És, jo què sé, jo mateix, cada 5 anys faig 7 o 8 cançons, no? Però, bueno, pues, ostres, i us veig aquí amb una enveja sana de dir que guai, no? Que teniu una vitalitat superguapa i una actitud de dir...
0: Sí,
1: a part de conèixer gent, no? Que a vosaltres també us heu obert molt. I...
0: Sí, jo crec que també una cosa molt important ha estat poder tocar portes i veure que altres puestos... O sigui, nosaltres trobem que us hem empeltat d'aquestes ganes que hi ha fora de Menorca de fer coses, no? Hem après molt de Mallorca, a Catalunya també hem tingut la sort de conèixer gent com Narni, per exemple, que és un tio que sense res a canvi des del 97 està programant concerts a tope i sense aturar, i nosaltres pues, hem pogut absorbir tot això i hem pogut tocar també moltes portes amb esmorrasso de com us puguin dir que no, i a molt de puestos també mos han dit, tio, no pinta res aquí, però bueno, ho hem provat i hem tocat a molts de puestos.
1: Va, és una altra cosa que volia demanar, vull dir, altres... A part de tocar a Menorca, que Menorca, pf, clar, el que xerrem sempre, no? Que en xerrem més en van, s'accent et saques, però a vosaltres no, sou de Ciutadella, i Ciutadella no se us obren portes, no.
2: Mira, l'altre dia vaig escoltar la conferència que van fer en el Museu de Menorca, que xerraven sobre el tema aquest de les Arizones, no? Des cas aquest de les Arizones de Ciutadella, i... Hem intentat diverses vegades tocar a Ciutadella. De fet, hem tocat molt poc, dues o tres vegades, i troc que una va ser en Espalmarà de Cala en Blanes i les altres dues crec que han sigut a Estels, quan encara existia.
0: Sí.
2: Sí, que tu també vas tocar. I és curiós, perquè l'altre dia a la conferència aquesta xerraven d'aquesta por, no?, que tenia el poble, com una por conscient directament en aquestes dones a xerrar-ne d'elles o qualsevol cosa que tingués a veure amb les bruixes per por que els hi passés coses a la gent. I jo l'altre dia, mentre ho escoltava, pensava, hòstia, que fort, igual encara hi ha aquesta memòria dins l'inconscient de Ciutadella.
0: Sí, col·lectiu, no?
2: Sí, tio.
0: Ara traurem en Junc.
2: De que, no sé, cada vegada que m'he intentat darrerament fer un concert a Ciutadella... No us volen, tio.
0: No,
2: us posen impediments.
0: Ho hem provat moltes vegades i sempre a última hora ha caigut el bolo. O sigui, fa, no te sabria dir quants, però 3 o 4 anys que intentem tocar i no hi ha manera de tocar a Ciuta. O sigui que ho tenim així.
2: Sí. Bé,
0: ara ja ho hem donat per perdut.
2: Sí, tampoc m'ho
0: preocupa. Ja és com, bueno, apostant més per sortir fora, tocar menys... i que els concerts siguin com a més nous, no? Que sigui en un ambient que no sigui... És que aquí, clar, el circuit és molt limitat. Muntam-se Explosion, muntam-se Implosion, molen moltíssim, però després a nivell de sales pues, està tot molt limitat.
1: Va, m'hi explicau un poc la vostra experiència fora, perquè heu tocat a Mallorca
0: sí.
1: No sé quantes vegades, i per la península també heu tocat.
2: Bueno, per la península no és que hem tocat gaires vegades. Hem fet un concert a la Seu d'Urgell, dins aquesta gira que vam muntar de dos o tres concerts que li vam donar com a nom Ses Bruixes Prenen Es Vol. Teníem el concert aquest de... Bueno, sí, va començar que vam fer una girota, la girota punk, amb la banda d'Esfamer, amb Sunya, que va ser un poc caòtica perquè, per fornaris almenys, perquè el primer bolo va ser a Robadors 23, aquesta sala de flamenco
0: i jazz
2: allà en el Raval, que allò va ser un desastre total, perquè no és una sala gens preparada per aquest tipus de música, saps?
0: Amb un limitador que cada dos per tres saltava i que no podíem tocar perquè s'aturava tot de cop.
2: Va ser una liada bastant guapa. Al final, no sé com, bé, no sé si vam aturar o vam fer moltes menys cançons de les que havien de fer. Després, sí. Clar, nosaltres pensàvem, hòstia, no tots som dos, i ja ha anat així de gros, espera que toqui Sunya, saps? Aquí se li harà superpart. De fet, van acabar plovent litrones dels vecins.
0: De dalt, sí.
2: Saps? Que en plan, que traïs el cas d'aquí...
0: Nosaltres som a gas davall un andamio de manobres i volaven litrones.
2: I això va ser l'inici de gira i és final, perquè després... en Juan se'n va tenir que anar cap a Menorca perquè hi va haver un problema, no vam poder tocar Can Colmo, que era el segon concert que hi havia, la casa que està ocupada de Girona, i el tercer, que era Esplugues, Tampoc, no, o sigui, va ser la primera vegada que sortíem, no, crec?
0: Sí, la primera, sí.
2: I dies abans havien tocat a Bloques. O sigui que es...
0: Vam tocar Bloques, van... cert. Vam
2: tocar Bloques.
0: I després també hem tocat l'any passat en Esfusiònica, que és un festival que munten de largada concerts, que són aquests que deia antes Jordan Arni, i que ha estat un gran descobriment també perquè ell ha apostat molt fort per nosaltres, i realment ara la gira que farem de Saragossa, Bilbao i Sant Sebastià és gràcies a ell, perquè ell ho ha organitzat tot i ve de road manager, ens ajudarà a conduir, a cercar hotels, o sigui, ens ha muntat tot i nosaltres ens podem centrar, per fin, en una cosa que és només tocar i passar-nos-ho bé. Mm. La primera vegada que ens ha passat això, i anar-n'hi, pues, un 10, perquè és el que dic, sense res a canvi, estiu creuant la música, aposta per nosaltres, i li agrada també molt una banda de Mallorca que es diu Enfea, i ens anem junts, Fornaris Fea, i s'apunta un grup de Barna, crec que tocarà Bilbao amb nosaltres, no? També, Calatea. Mm. I això ha estat un poc la nostra experiència a la península. A Mallorca sí que hem tocat molt més en tots els ambients, és ambient més punk del voltant del programa de ràdio 1984, que van poder tocar en la seva festa, no?
2: Sí, van tocar a la festa, després van tocar també a Mutante,
0: Sobressada de Peix.
2: Sobressada de Peix.
0: I res, pues, hem fet molts de concerts a Mallorca i la veritat és que sempre...
2: Sant Sebastià...
0: Van tocar Sense Bèstia també, sí. I res, cada vegada ve més gent, mos coneix més gent a Mallorca i crec que mos coneixen més allà que aquí. Sí, o sigui, que valoren més el que estem fent allà que aquí. Jo crec que hi ha més cultura d'anar a concerts. Aquí, si poses 8 euros d'entrada, ja diuen, hòstia, te forraràs tu amb això i només hi perden pasta.
1: Val. Vam explicar un poc la gira que fareu ara, Saragossa, Bilbao, Donosti, quan la feis?
2: El primer concert és dia 31 d'octubre a Saragossa. El segon és dia 2 a Bilbao i el tercer... Sí. No, dia 1 a Bilbao i el tercer, dia 2 a Sant Sebastià. Sí.
1: A Bilbao on tocau?
0: A Bilbao tocarem Orbeco.
1: Orbeco Txea?
0: Sí. Sí.
1: Ostres, és una casa... Sí, és una casa...
0: Un històric.
1: Sí,
0: tocarem
1: sí,
0: allà.
1: Sí.
0: I deu que molt bé.
2: Sí, serà una aventura.
0: I a Saragossa tocam a la Ley Seca, que és una cafeteria de concerts, i a Sant Sebastià està per confirmar, no sé, no m'us han duit encara.
2: Tocarem segur, perquè Narni té mil fils allà
0: sí,
2: tirats.
0: Sí. Diu, tenim diverses opcions, però bueno.
2: En teníem un que estava tancat i va caure, i ara estem pendents de tancar el tercer, però segur que surt.
1: Sí. Que guai, que guai. Bé, ja entrem a la recta final de l'entrevista. Ara bé, quan ja us deman que cada un de vosaltres me digueu, primer de tot, un disc que us hagi marcat molt o us hagi agradat molt, un disc.
2: Mira, jo ara, clar, això m'ha passat que amb en Juan Al he crescut mogollon com a músic, no? Com a bateria, perquè estiu... Té mogollon d'empenta, no? És un poc el qui du els temes a casa, saps? O que té moltes idees i és qui tot el dia pensa, no? I fabrica, i escolta això, no sé què. I ara fa uns dies que estic superenganxat a un grup que, a més, ha fet el màster amb Nivan, aquest de Collapse, que és amb el qui hem fet el darrer disc, que es diuen Tenue.
0: Buah, brutal.
2: Tenue. I tenen un disc molt bo, que són 25 minuts seguits, que es diu Territorios. Aquest dia, si el podeu escoltar, és una bomba.
1: Tenue Territorios, molt punt.
2: Sí. Tenue.
0: És una mescla punk, escrimo, metal... Bueno, molt loco.
1: Territorio.
0: I també són rurals, són de Galícia, d'un poble superpetitó, i es nota que estan...
2: I jo m'identifico mogollon amb el bateria, perquè el tio tira mogollon per divit, també. Saps? Té ritme aquest de bateria, també, que l'intercala amb ritmes que se poden semblar un poc a el que faig jo, però en plan super... potent, saps?
1: Que guai.
2: I darrere me poses disco que per fer feina i és com, no penses en la feina, saps? Penses en
1: el
2: musicón que foten, sí.
1: Vale. Juan, el tu?
0: Buah, jo tento... Això és una cosa que és superdifícil, eh? Sí, que... penses des de tota l'entrevista i... Però, bueno, trob que diré Virgin Row a tota la discografia que tenen, que és un grup de França que ja tenen trajectòria, que és un poc que me van fer volar el cap quan es de vaig descobrir, me van fer entrar dins l'escrimo de ple i me van molar molt.
1: Val.
0: Virgin Row.
1: Molt bé. Després, una banda. Sastre, una banda.
2: Una banda que m'amoli molt? Bueno, clar, jo quan vam començar amb tot l'estil aquest a explorar, sempre com sa banda de referència ha estat Russian Circles. A més, els he pogut veure en directe i flipes. Quina posada... Són gent molt pro, que cuiden molt tots els detalls... graven un munt de loops en directe, el baixista toca un òrgan amb els peus a la vegada que toques baix, les bateries, una màquina, saps, fot uns tempos super raros, uns canvis, il·luminen, tenen uns jocs de llums molt guapos, és com sa banda, un poc referència, saps?
0: Val. Jo diré els mateixos. És que és sa bíblia.
1: Bueno, molt bé, molt bé, està bé. Ara un concert, tant si heu actuat vosaltres o un concert que hagis anat a veure?
0: Jo Usura me volen el cap cada vegada que es de veig en directe. Són molt, molt bons.
2: Jo, el darrer concert així que he vist, no és d'aquest estil, no té res a veure amb aquest estil, però a la vegada sí. El vaig veure aquest estiu en el claustre, una penya que es diuen Gilipo Jazz, que fan una mescla com de metal jazz, ¿vale? és una paranoia. Ells deien, hacemos metal, pero no molestamos a los vecinos. ¿Vale? Són uns putos cracks, o sigui, són gent que toquen... Fa molts anys que toquen i també estan ficats dins del món de jazz, i a la vegada estan fent metal, perquè foten unes paranoies que flipes. I ara, així, si tenc que dir-ho sense pensar gaire, me venen ells en el cap.
1: Val, molt bé, molt bé. I per acabar, una cançó. Juan, els vols dir tu? Una cançó.
0: Una cançó. Hòstia. Pues no sé què dir-te, una cançó. Sastre, m'ajudes? Amb Rocian me l'has fetuda.
2: Te l'he robat?
0: Me l'he robat antes.
2: Bueno, jo... Si,
0: Youngblood, no?
2: No. Tu pots dir Youngblood, de Rocian, també.
0: Vinga, va, jo dic Youngblood.
2: I jo diré Harper Lewis. Totes dues són de Rocian.
0: Estic molt enganxats de Rocian. Mos hem de...
1: Youngblood i l'altre?
2: Harper Lewis. Harper Lewis, allò m'amola molt com comença, perquè comença amb la bateria tota sola.
1: Molt bé.
0: Jo tinc un problema sempre, no sé si vos passa a vosaltres, de que tinc molt clares les cançons de molts de grups, però després a l'hora de dir els noms, soc flaquíssim. Ja. No, els noms de grups me'n record, però en les cançons, tio...
2: Bueno, mira,
0: des de que hi ha Spotify, tio, i no... No sé, tio.
2: Jo diré un altre grup, vale? I així
0: que...
1: Desempatant.
2: Le Temps du Loop.
0: Ara.
2: Le Temps du Loop, que també els vaig veure en directe, a Varna, Rasmatàs. Anava a veure Siberia, que també són un altre grup que molen molt, que són de Varna. I de taloners hi havia Le Temps du Loop. I me van molar més els taloners,
1: que
2: els altres. Sí.
1: Val, molt bé.
2: Castanya, total.
1: Bueno, no sé si voleu afegir res més, Fornaris.
0: Moltes gràcies per aquests espais, que durin molts anys. I es far cultural grande.
1: Gràcies a vosaltres i... Com a repte, me'n poso ara mateix que Fornaris heu de fer un concert guapo, a un espai guapo a Menorca, que n'hi ha, i que se censura aquesta, no sé com dir, no que sigui censura, sinó la limitació que ha estat espais i de cultura més, de música més oberta, no gens comercial, doncs, avancis a vosaltres, sí, perquè vosaltres duix molt de temps picant pedra, saps?
0: No, abans a València, l'any passat vam fer un projecte i tot per entregar Pedra Viva, vam si mos acceptaven la part aquesta més de projectes...
2: Us vam presentar els concurs.
0: Sí, vam presentar els concurs, no vam ser acceptats, perquè segurament ho devíem redactar i el devíem fer el projecte molt bizarro, però bueno, que la idea d'aquell concert hi és i d'aquella posta en escena, i tenim socis que estan molt motivats i que cada vegada que els veiem, bueno, n'Andrés, per exemple, que és el que posa les llums a Music Box, que està encegadíssim en que ho hem de fer, el disc de tarot tot en directe, a partir d'unes projeccions, d'uns jocs de llums i una teatralització que està pendent, o sigui que, bueno, estava de mos animau a tornar a recuperar-ho de dins el disco dur.
2: Jo convidaria un poc a la gent que programa aquí a Menorca, que té sales o espais on poder fer concerts, que, no sé, que se tiri un poc a la piscina almenys una vegada per veure què passa.
0: Que siguin valents.
2: Perquè realment crec que hi ha una mica d'estigma o d'etiqueta, saps, amb tot el món, tot aquest circuit, no, punk o així... I que a vegades fa un poc de rebuig a la gent, no? Però després, quan t'hi vas a un concert, te'n dones compte que hi ha molt bon rotllo, saps?
1: Hi ha molt bon rotllo.
2: I que la música realment transmet, no? Que és música que te mou internament, també.
1: Totalment. Bueno, que fem aquesta proposta, val? I si la fem arribar a bon port. Sastre, Juan.
2: Moltes gràcies.
1: Un millor de gràcies, val?
0: A vosaltres.
1: Salut i que vagi bé la gira i mos anem veient.
0: Sí. Gràcies.
1: Salut.
0: Gràcies.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ara mateix escoltareu una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: Primer de tot, Natxa, te volíem demanar com va néixer aquest projecte que ens presentes i quina va ser l'experiència a la residència F16.
1: Idò, parteix d'aquesta residència F16 que comentes a sa casa d'artistes, a de Vores Mercadal, i és una residència, bé, em van convidar una mica suggerint dues condicions. Per una banda, fer algun projecte relacionat amb Menorca, així de forma oberta, no? Però que tingués algun vincle amb sa illa, i després per s'altra, l'altra com a suggerència, recomanació, era fer algun tipus de feina d'investigació amb l'arxiu d'imatge i so de Menorca, que és a Maó. I bé, a partir d'aquí vaig començar a investigar i a fer una mica de recerca. Vaig estar aquest estiu, aquest juliol i agost, anava i tornava, i bé, vaig estar investigant per una banda a l'arxiu, i per l'altra banda, fent voltes per Silla, en cotxe, mentre tothom estava a la platja, jo me dedicava a anar a fotografiar pedres i jaciments arqueològics i fent vídeos per camins a ple sol.
2: Volia preguntar, Natxa, quin és el principal repte al que t'has enfrontat per dur a terme la investigació?
1: El principal repte seria, potser, concentrar la informació. És a dir, jo tinc tendència, potser per una cosa personal, potser per la temàtica, a cercar molta informació, cercar diferents bandes. Llavors, per jo, segurament el repte seria com a concentrar-ho en un format expositiu. Això, sí. I centrar, perquè de sobte quan hi ha com la síndrome de l'arxiu, no? Que això està una mica amb arxius de text, però també fotogràfics, cinematogràfics, que et pots entrar a un arxiu. Interessant.
0: Això és el guai també dels documentals, que al final reculls unes experiències de persones que al final nosaltres també deixarem d'estar en algun moment i té aquesta capacitat que després es pot revisitar com tu vas fer en el cas d'anar Margaret Murray. Us pots explicar un poc més sobre aquesta figura, què és el que tant te va captivar?
1: A l'hora d'això, de fer una mica de recerca de quin tema volia tractar, vaig trobar amb la història d'aquesta dona, que m'apareix una història per fer, per una vida per fer un parell de documentals. Sincerament, pot ser una altra edició de Menorca Dogfest, n'hi haurà algun. És una dona que va viure 100 anys, a més, va néixer, bé, era britànica, va néixer a l'Índia colonial, quan la Índia era britànica, i era egiptòloga. Bé, un moment històric que les dones no tenien, no era tan fàcil estudiar, etc., no? I ser professora d'universitat i tot això. Era arqueòloga, era egiptòloga, i l'any 32, bé, va ser la primera dona que va fer una excavació arqueològica científica a Menorca. Va ser un encàrrec de la Universitat de Cambridge i ella se va plantar aquí amb dues dones més i devia tenir uns 70 anys quan va venir l'any 32, va venir tres vegades i van publicar tres llibres, tot i que s'havien fet excavacions abans i també després, però ella va ser la primera, diguem, la pionera en aquest sentit, de
2: Ostres.
1: fer una excavació arqueològica. I a més, amb una certa edat, amb les investigacions que havia fet, bé, va estar excavant a Palestina, Egipte, Malta. Sí, té una dona com molt de principi de segle XX, d'un pot de pel·lícula.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa Veu del Poble, gravat el 2016.
1: Gris Mig, el Menorca Dog Fest, amb Santi Torrado.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Hey, yo, escolta bé. Jo només n'hi fes que...

0: Radio Far. Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homes, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fer la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven altres dones, altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresou que pues, ajudava l'economia familiar. I que era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Pep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar, emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es quedava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calça Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador de gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en els mitjors de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podran recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta en recull la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar, per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per de vora la mar i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb el temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mar, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

La tempestat no pot frenar una ment curiosa. Ni roses ni espines, la vida no sempre glamurosa. La mà no sempre tan tranquil·la, som la mà si està furiosa.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: Stem al consumaj.
1: Tipioca.

0: puta societat.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera. Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? L'11 d'abril de 1993, Guillem Agulló i Salvador, un jove antifeixista de 18 anys, va ser assassinat a Montanejos mentre estava de festa amb els seus amics. Van ser assaltats per un grup de neonazis i, en escrit de Viva Espanya, un va enfonsar-li un guinevet en el cor. La seva germana deia que Guillem tenia el cor tan gros que va ser fàcil que l'encertessin. Se'n van anar cantant el cara al sol. Guillem va morir aquell dia, però la seva memòria continua viva. El 2020, la periodista Núria Cadenes va escriure un volum dedicat a el cas. Amb un estil depurat, se submergeix de ple en el sumari d'escàs, en els diaris de l'època, en els records dels amics i la família d'en Guillem. Recordem, de fet, que la mateixa Núria Cadenes va ser torturada per la policia, acusada sense proves de terrorisme en els anys 80. En unes 200 pàgines, aquest volum te transporta en aquell món, el d'un estat en una suposada transició democràtica, i dibuixa tot l'entorn i la vida de Guillem. És profundament emocionant. En aquella època, per les parets i les pancartes als camps de futbol de València, es podia llegir «Guillem, jódete». Va ser un assassinat polític i mai s'ha fet justícia. Només un dels agressors va anar a la presó, ja que es va considerar una simple baralla entre xavals. Però mai l'hem oblidat i ha esdevingut un clar signe de llibertat. Vos recomanen també la pel·lícula «La mort de Guillem», estrenada també el 2020 i dirigida per Carlos Márquez Marcet. És una representació fidel dels fets, sobretot de la gran resposta popular per demanar justícia que va venir després. John, bé, què voleu que us digui? La veritat és que el llibre m'emociona molt, la pel·lícula em fa plorar moltíssim, però la veritat és que vos recomano les dues coses. És preciosa, sobretot la pel·lícula, i és important que en continuïn ratllant per tenir-lo present. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó.

0: Dos anys de vida per un llibre és una eternitat. Quina valoració em fas? Com veus ara mateix La mà tancada?
1: Bueno, jo estic molt content i no sé si diria orgullós, però quasi. Un dia xerrant amb en Damià Roger, va sorgir el tema aquest de l'èxit i ell em va dir que el verdader èxit és haver arribat a publicar. I crec que té raó. Si bé el meu cas i és de La mà tancada és un cas molt particular, és un exemple d'estar en el lloc precís, en el moment precís, haver-la publicada ja és un èxit, no? Tenint en compte que és una primera obra i que no ha rebut cap premi, que crec que sí que la vaig presentar a qualque banda. I això, hem de veure la publicació d'una obra nostra com un gran èxit. Després, la seva acceptació i recorregut ja és un tema diferent que depèn de molts factors. Respecte a això, recorregut en aquests dos anys, he de dir que també estic molt content i sorprès, perquè si La mà tancada és qualque cosa és que és diferent i generalment el que és diferent costa que entri. I bueno, és diferent en quant a estil, en quant a història, i la veritat estic molt content, com ja t'he dit. De fet, acabem de fer una tercera reimpressió, sempre ratllant en nombres menorquins, no? És una tercera reimpressió molt, molt, molt, molt curteta, però és una tercera reimpressió.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Bones! Açò és Saltrabou de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el sisè i darrer capítol d'aquest podcast. Abans d'explicar-vos res, volem fer una rectificació del fet memòria del capítol anterior. I és que vam dir que el darrer glosat d'en Bep Pipa el va fer amb en Xavi i en Aurora, i volíem afegir que aquell dia també hi havia en Juanjo Urfila. Una abraçada des d'aquí.
1: Dit això, ara sí. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb les convidades d'avui, na Conxa Joanola i na Lluïsa Cintes, assistents freqüents de diversos glosats amb qui ens aproximarem en el glosat menorquí des de la vivència que té el públic com a part inseparable de les dinàmiques, els discursos i l'humor en aquest art.
0: Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran caran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, en Nanis i Nedo preparen es necessari per anar a l'11è torneig de glosa del migjorn gran per tal de conèixer quina experiència tenen les persones que hi participen

0: En aquest programa comptarem cada capítol amb un col·laborador i avui en aquest primer capítol mos acompanya un gran amic nostre. És el component d'un dels grans grups de referència menorquins en aquest àmbit, que és Traginada, i mos acompanya n'Arturo Begur. Bon dia, Arturo, benvingut.
1: Molt bon dia, ben trobats.
0: És un honor que hagis accedit aquí sent nosaltres, un dia com avui, en aquest programa inicial de relats i que puguis ser aquí. N'Arturo, com hem dit, va ser un membre destacat de Traginada, grup del qual tindrem ocasió de xerrar-ne més endavant, perquè és una referència ineludible, i en tot cas té una visió que ens ajudarà molt a entendre una època com els que vam viure aquí els inicis de la música folk. Ja han dit que xerrarem d'aquestes etiquetes, com més o menys l'entarem avui en dia, perquè és cert que antigament es parlaven dels grups folklòrics, d'aquells grups que s'encarregaven de formar part de trobades folklòriques amb vestits i mostres de balls i cançons, però tenien unes connotacions diferents.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
3: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: Benvinguts, amics. Amb aquest programa de Sagramola farem un recorregut per a algunes composicions de caire clàssic. Compositors menorquins, però, que han fet temes amb una línia compositiva i amb unes estructures musicals que en podríem anomenar clàssiques, així com composaven Beethoven, Mozart o Mahler, i que són ben nostres, són els nostres clàssics i no ho fan gens malament, és la veritat.
1: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Nito, benvingut a Maquetes, en el podcast de música menorquina guapa, guapa de Radio Far. És un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
1: Bueno, el plaer és meu, eh? va ser una sorpresa que m'ho volguessis fer una entrevista, per sort.
0: Bueno, ja t'ho has contat, sí, que el perfil és més...
1: Perquè
0: és més rockero.
1: Exacte.
0: Però és el que te comentava, també, vull dir, segurament és el primer concert que vaig anar jo antes d'anar a veure Iron Maiden o grups aquests, va ser Pinyat de Pinyol en la festa de fi de curs de l'escola de mitjorn.
1: Bueno, és un honor que hagin passat tanta gent per les festes.
0: És que no és tanta gent, és que són literalment tothom. Vull dir, poca gent d'UBA que no...
1: Hi ha qualque excepció, eh?
0: Res, abans d'entrar en Pinyat de Pinyol, conta'm un poc els teus inicis, quan és aquell moment que dius no sé si m'hi vull dedicar, però jo el que m'agrada fer música, m'agrada la música, hi ha qualque moment definitori així, o és una cosa que va entrar a poc a poc?
1: Bueno, la meva història com a música és molt llarga, perquè vaig començar a aprendre a tocar guitarra als 16 anys, que un company me va mostrar els acords i tal, i jo, per el meu compte, autodidacta,
0: sí,
1: vaig anar... I sempre que trobava una partitura amb els acords i tal, jo m'hi posava una cançó que ja coneixia dels anys 60, del pop espanyol, per exemple.
0: Vale.
1: O dels
0: pop... Feixerat dels anys 60, de quan tu tenies...
1: No? Sí, jo, a veure... l'any 64... 66, per aquí.
0: Uh-huh. Més o menys.
1: Més o manco. Va ser quan vaig començar a aprendre a tocar guitarra. I pels Reis me van dur una guitarra.
0: Uh-huh.
1: I per Pasqua, al cap de 3 mesos,
0: sí,
1: jo ja tenc una foto, jo tocant guitarra a una sortida de joves que va organitzar la parròquia de Ferreries, del Sant Àgueda, del Cera. Vull dir que en 3 mesos jo ja...
0: Ja estaves fent bolos.
1: Havia après a tocar guitarra, tio.
0: És que tocar la guitarra és bastant fàcil. Jo sempre ho dic a la gent, quan venen allà, no, trobes tu? La guitarra està bé, vull dir, fos els dits i...
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

mil gràcies aquell dia que tu, a Menorca, vas decidir viatjar. Encara record quan te vaig veure. La teua mirada me va deixar ben aturat. I saps què? Que començava a sentir coses. Crec que estava ben enamorat. I per això et voldria dir...

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? L'11 d'abril de 1993, Guillem Agulló i Salvador, un jove antifeixista de 18 anys, va ser assassinat a Montanejos mentre estava de festa amb els seus amics. Van ser assaltats per un grup de neonazis i, en escrit de Viva Espanya, un va enfonsar-li un guinevet en el cor. La seva germana deia que Guillem tenia el cor tan gros que va ser fàcil que l'encertessin. Se'n van anar cantant el cara al sol. Guillem va morir aquell dia, però la seva memòria continua viva. El 2020, la periodista Núria Cadenes va escriure un volum dedicat a Escàs. Amb un estil depurat, se submergeix de ple en el sumari d'Escàs, en els diaris de l'època, en els records dels amics i la família d'en Guillem. Recordem, de fet, que la mateixa Núria Cadenes va ser torturada per la policia, acusada sense proves de terrorisme en els anys 80. En unes 200 pàgines, aquest volum te transporta en aquell món, el d'un estat en una suposada transició democràtica, i dibuixa tot l'entorn i la vida de Guillem. És profundament emocionant. En aquella època, per les parets i les pancartes als camps de futbol de València, es podia llegir «Guillem, jódete». Va ser un assassinat polític i mai s'ha fet justícia. Només un dels agressors va anar a la presó, ja que es va considerar una simple baral entre xavals. Però mai l'hem oblidat i ha esdevingut un clar signe de llibertat. Vos recomano també la pel·lícula La mort de Guillem, estrenada també el 2020 i dirigida per Carlos Márquez Marcet. És una representació fidel dels fets, sobretot de la gran resposta popular per demanar justícia que va venir després. John, bé, que voleu que us digui? La veritat és que el llibre m'emociona molt, la pel·lícula em fa plorar moltíssim, però la veritat és que vos recomano les dues coses. És preciosa, sobretot la pel·lícula, i és important que en continuïn ratllant per tenir-lo present. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó.

0: 2 anys de vida per un llibre és una eternitat. Quina valoració em fas? Com veus ara mateix La mà tancada?
1: Bueno, jo estic molt content i no sé si diria orgullós, però quasi. Un dia xerrant amb en Damià Roger, va sorgir el tema aquest de l'èxit i ell em va dir que el verdader èxit és haver arribat a publicar i crec que té raó. Si bé el meu cas i és de La mà tancada és un cas molt particular, és un exemple d'estar en el lloc precís, en el moment precís, haver-la publicada ja és un èxit, no? Tenint en compte que és una primera obra i que no ha rebut cap premi, que crec que sí que la vaig presentar a qualque banda. I això, hem de veure la publicació d'una obra nostra com un gran èxit. Després, la seva acceptació i recorregut ja és un tema diferent que depèn de molts factors. Respecte a això, recorregut en aquests 2 anys, he de dir que també estic molt content i sorprès, perquè si La mà tancada és qualque cosa és que és diferent i generalment el que és diferent costa que entri. I, bueno, és diferent en quant a estil, en quant a història, i la veritat estic molt content, com ja t'he dit. De fet, acabem de fer una tercera reimpressió, sempre ratllant en nombres menorquins, no? És una tercera reimpressió molt, molt, molt, molt curteta, però és una tercera reimpressió.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

i torno a casa sola. Una festa sense música, un centenar d'homosexuals i vàries copes.

al barri, el mòbil al carrer, veig la porta. El mòbil i a la porta, trec les claus, el mòbil al pany.